0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes. Seguim amb aquesta temporada de maquetes. Ja sabeu que per xarxes o on sigui us podeu demanar grups amb qui voleu que xegui i xerri, gent que us agradaria escoltar la ràdio. Bueno, ja sabeu que és la ràdio vostra i podeu fer el que vosaltres vulgueu. Estem aquí per servir-vos. I res, avui amb un convidat que em fa ganes de fa temps fer cosa amb ell. Amb en Joan Pons, té aquest projecte que es diu Bridges, que potser no coneixeu perquè ell mateix és primer en admetre que no fa moltíssima promo, però està per xarxa, està penjant un munt de temes a YouTube i altres plataformes, i crec que és interessant. A més, és un tio que ja fa milions d'anys que conec, com ja sentireu quan estic xerrant amb ell. I res, me fa moltes ganes escoltar aquest nou projecte, xerrar una mica amb ell de com està funcionant, de veure si està fent coses en el futur, i algunes coses sí que em va suplar que estava preparant, que ja podreu comprovar pròximament. I res, aquí està la meva xerrada amb en Joan. Espero que la disfruteu, però nosaltres l'han

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far, molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que han acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que han sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen, quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre... un poc hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau. I crec que va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, bueno, des de que te conec, però sí que te conec. Crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters. O Turbo Negro,
0: no,
1: que també
0: eren
1: va coincidir.
0: Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí.
1: Però crec que una vegada... què és que es deia sala que hi havia... no l'has matat, no. Hi havia una altra que es deia pel paral·lel. Què és que es deia...
0: Apolo,
1: sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que, no sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Sí. Uah, que guai. Però fa molt d'anys, això. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda, que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a tornar. no sé, quanta... Contem, bueno, a casa teva, òbviament, pues, sí. hi ha hagut música des d'aquest petit. No sé si ton pare tenia discos de Kiss i de descobrir aquestes coses. Quan és aquell moment que dius, ja m'agrada la música, però ja m'agrada aquesta casta de... Yeah. Aquesta altra casta de música, no?
1: Yeah,
0: no és el
1: yeah.
0: que senten per aquí.
1: No, com bé dius, sí, a canvi, realment hi ha hagut música per tots els costats. Però crec que d'aquí la base o un poc aquesta connexió amb aquest tipus de música que he escoltat des de petit ve molt per el fet que som el germà petit de 4.
0: Aha.
1: I el cosí petit també d'un clanxo de cosins que també durant la infantesa vivien tots molt junts, hi havia una comunitat molt polida i eres petit de tots. Què passava? Que vaig veure molt dels cosins majors que escoltaven Kiss, principis dels 80, el germà major meu també, els dos majors també Bruce Springsteen tot d'una, jo aquí encara no em van plorar un poc desinteressat, però
0: Bruce
1: després...
0: De jove no te pilla quan ja tens.
1: Correcte. I Guns N' Roses, record, és un poc realment el primer record que tenc a nivell que escoltava era un casset d'en Emil Aragón. I el record el tinc molt de crim, que deia, cuidado, con paloma.
0: Que t'han dit que és de goma.
1: El record que estic obsessionat.
0: Col·lega, crec que tinc que cacasser por ahí. Jo encara també, ostres, quin recuerdo.
1: Sí,
0: bloquejat, oh, per favor.
1: I després el salt va ser, i sé que sona molt específic, però és que realment ho record molt clarament, d'estar amb els cosins i germans i escoltar Traveling Wilburys.
0: Hòstia!
1: Que suposo que quan van sortir, finals dels 80.
0: Finals dels 80, sí.
1: I escoltar... I aquell disc, sempre si me demanes un poc, a part d'Enemy Aragón, és un poc...
0: Hòstia! De Mil Aragón a Traveling Wilburys.
1: Correcte, hi ha un viatge allà. va ser el primer record, però després la primera connexió forta, realment, amb el gènere de rock, i un poc com... I ja amb el fenomen fan... va ser amb els Guns N' Roses, que vaig emplomar quan van explotar. Oi. I record això, germà, que la invitació del germà meu estava forrada de pòsters en Axel, en Slash, de tot. Ell especialment era molt fan de Nizi, que oi, molt guai. I va ser un poc... I a partir d'allà vaig entrar un poc dins aquest terreny. I sempre ha estat un poc curiós, com passant els anys d'una manera o l'altra, i no sempre de forma afortunada, però... He estat, diguéssim, poc connectat amb l'escena actual,
0: sí,
1: qual sigui la que fos en aquell moment.
0: Ja.
1: I sempre, vull dir, per exemple, quan amics escoltaven, gent de la generació meva,
0: sí,
1: Estopa o Extremo Duro, jo sempre estava que anava com 10 anys endarrere.
0: Ja.
1: Un poc, jo recordo, dins l'institut, i escolt, qui és? I tothom, què fas? No sé què, són normal.
0: Supos
1: que és part de l'ADN de ser un fan de qui és, que si ens se'n fot de tu.
0: Sí, també, sí, és cosa que m'ho he contat molt.
1: Correcte. Però, bueno, vull dir que... I aquí estem, i a mesura, com dius, a mesura que he fet anys, clar, s'espectra un poc de de lo que s'interessa cap a altres gèneres va, sí. va augmentant fins a arribar a un punt que com més millor, com vull dir, d'una música.
0: Sí, el guai de conèixer, bueno, com tot, que passa la música, quan més descobreixes, més te dones compte que no saps res, i que hi ha allò més de música, i que no dones abast, i t'agobies, i al final dius, mira, saps què? Pues anaré a prendre el meu ritme.
1: Correcte.
0: I ja has vist els Guns en directe, des
1: no?
0: que s'han juntat?
1: No, ha estat sempre una signatura... Quan es van juntar, he tingut, no sé, masses oportunitats de dir que ara ve bé i ets anir a veure. Sé que Nassel va tocar a Mallorca fa uns anys, antes de juntar-se.
0: Sí.
1: I els darrers anys, que quan m'ha vingut una mica millor, he tingut una mica de por en anar-los a veure, perquè sé que és un poc...
0: Jo ja vaig veure Barna aquest estiu, tio, no fa cap... Bueno, avam, si no t'has vist mai, vés-hi, si pots... Ja és... perquè en Slash toca de collons, en Daf, cares de l'estiu que més mola del món, però en Axel, pobre, era...
1: Sí.
0: era molt guai, però...
1: I clar, és normal, no sé si quin cantant ho deia, és impossible... Vull dir, tu quan escrius cançons en 20 anys no penses que et cantaràs en 60 o en 70.
0: Efectivament, sí.
1: I clar, vull dir, se li respecta perquè és Naxel.
0: Efectivament.
1: Dir, però clar...
0: El nostre loco, cabron, que...
1: He tingut aquella por de pot ser el pitjor o el millor, saps? Vull dir,
0: bueno, vés-hi, però bueno, no t'esperis molta cosa.
1: No, tot descantant,
0: però bueno. Bueno, doncs pues, descobreixes aquesta música... I antes te comentava que jo, pues, mos coneixem de fa molta estona, i la primera vegada que te vas veure pues, era tocant la bateria. Vas ser el teu primer instrument, o vas començar a la guitarra també?
1: No, tècnicament vaig començar primer a la guitarra, però aprenent a tocar les llengües quan som vinguts, i folclore de què? Vull dir, pum-txa-txa, i... Però la vaig deixar un pot de... Mai, no és que la deixar de banda mai, però simplement bueno, mai ha estat un instrument que se m'hagi donat bé, també es va. No és el meu fort. I vaig atacar, suposo, pel volum de neurones actives, vaig decidir atacar la bateria i record que sempre ho deia, va ser molt una connexió instantània de dir, ostres, la ment és un espai que em troba gust. Vull dir, de alliberar tensions, d'adrenalina, en certa manera, inclús de fer una mica d'exercici, que en el seu moment no em feia gens. I també, una vegada més, vull dir, tot bé, perquè el germà major també tocava bateria i tenia una bateria, diguéssim, tenia accés a una bateria.
0: Home, si hi ha una bateria per casa...
1: Correcte. I de forma autodidacta, perquè no he anat mai a classes de bateria.
0: No has anat mai a classes ningú.
1: Mai en sa vida. I de guitarra, a part d'aquestes de quan tenia 8 anys, tampoc no he anat mai.
0: Vale.
1: No és que estigui ni orgullós ni no orgullós. Vull dir,
0: que contunya molts i...
1: Sí. El que és la bateria sí que vaig trobar una connexió instantània de dir, ostres, és el meu instrument. I crec que a dia d'avui sona un poc Dave Grohl, dir-ho, però segueix sense instrument meu. I crec que no el toqui mai, però sí.
0: Tocant la bateria, muntes aquest primers grups, és aquest grup amb el que te vas jugar Free Sound, el primer que et muntes?
1: Sí, més que muntar, no, realment em van cridar un amic d'un amic o un amic d'un germà o alguna cosa així. És que un amic d'un germà, correcte. I jo en aquell moment, fins a aquell moment, només havia tocat dins la cotxeria meva, de ca meva, no havia fet cap tipus d'experiència tocant davant ningú. I em van suposo, no sé, em van demanar si volia provar el bateria que tenien en aquell moment, serenava, perquè era un grup ja format.
0: Vale.
1: I vaig entrar i bé, vull dir, estaria una mica peix fora de... perquè realment gent, un grup major d'una edat diferent, d'una generació
0: diferent.
1: Quins eren
0: els altres membres? Digue'ns una hora aquí.
1: Hi havia en Pepe King,
0: mític.
1: Un clàssic. En Gunya, també, un altre mític.
0: Gunya també?
1: Tocaves baix. Hi havia un que no hi havia Paco, que tocava la guitarra rítmica i no recordes el llinatge. I el cantant era Nurla, també, que era un person molt bo, que sempre me l'estimava molt i que va fent ajust també anys després.
0: Vaya Dream Team, tio.
1: Sí, era... I clar, jo estigui allà un al·lutat, perquè era el 2001, i tenia, jo què sé, de 9 anys, correcte?
0: Sí.
1: I estigui allà provant d'encaixar, però bueno, va ser una oportunitat de donar la primera passa.
0: Vau tocar molt amb ells? Vau fer molt de concerts?
1: No gaire, perquè van tenir diferents encarnacions del grup, almenys quan jo hi vaig ser la primera, aquell hivern van tocar una mica, el primer concert va ser, crec, durant unes festes de carnaval, i va ser un desmadre absolut, dins estels.
0: Dins estels.
1: I una vegada més, jo era
0: una altra vegada estels. Exacte.
1: I després jo vaig sortir perquè vaig anar a estudiar a Barcelona i després durant l'estiu m'han tornat a cridar.
0: Vale.
1: Ja no hi havia en Pepe King. I vam fer un parell de concerts més.
0: On tu els vas veure, Joan? Era aquell bar que hi havia darrere la plaça de Ses Voltes? portes per allà...
1: Van, a Vips.
0: A Vips.
1: Que li Corniola.
0: Vale.
1: Ostres, guapíssim també, mitiquíssim.
0: Sí, sí, pues, no sé, teníem un bolo tancat amb males altres, que algú es va posar malalt,
1: vale.
0: No van poder tocar, però van dir, bueno, a mi era de compartir escenari, m'assembla, o alguna cosa així. I van anar a veure vos i va ser l'única vegada que vas a lliure.
1: Eren temes propis que no havia escrit jo, temes que ja estaven escrits, i hi havia coses que estaven bé, van gravar una mica un hivern... Vull dir que molt bones experiències, veritat.
0: Sí, hòstia, sí, bueno, no me'n record gaire, la veritat, no sé si devia veure molt d'aquell llibre, però sí, una bona època. Bueno, estàs amb aquest grup, que no és molt el grup teu, sinó que eres un fitxatge allà.
1: Correcte.
0: Després abandones una mica la música de banda fins...
1: A 2012 o 13.
0: Com a instrumentista, no com a aficionat.
1: Correcte, està... correcte. Sí, correcte. Sí. Jo vaig tornar a Menorca el 2008, si no m'equivoc, 7 o 8, i no sé per què vaig tardar tant. No record. Bueno, sí que vaig començar a tocar amb un parell de companys, però de forma molt desestructurada, i que allò que no anava un munt. Però bueno, anaves allà a fer l'estona, i finalment el 2012 o 13 sí que vam muntar un grup. Aquí vaig agafar un paper una mica més... d'iniciativa, en connectar amb la gent, ja no era tant un fitxatge, diguéssim, de...
0: Ja.
1: I va ser també una experiència molt xula amb en Guille, que també, sé que va tocar amb els... que es deia? Amb en Xanti, un grup que es deia Nois, no sé què, Street Nois, correcte?
0: Nois. Sí, sí, sí.
1: Amb Toni Doblas, també un guitarrista boníssim, en Dolfo Caleofe, també molt, molt bon baix, i un personatge molt bo, també, ric molt, i m'ho fa molt bé. I va estar molt bé, van tocar... Allà van fer un híbrid entre temes propis, que aquests sí que ja eren temes que escrivia jo, que això és una altra història, no tinc ni idea encara d'on ve un poc el tema d'escriure cançons, amb versions de Thin Lizzy, de Queens of the Stone Age...
0: Bona merda.
1: Exacte, sí. Alice Cooper...
0: I aquest grup és de...
1: Super Island. Sí.
0: Ostres, d'aquest no me'n record.
1: Van durar, no sé, 2-3 anys tal vegada, o menys inclús.
0: Ja.
1: I van fer un parell de concerts. Sonava bé, sonava prou bé, eh? Vull dir... No sé si hi havia cap clàssic que diguéssim, molt característic, era rock.
0: Rock dur.
1: Diguéssim.
0: Rock, canyero, guitarres i...
1: Fis baix i molt bé. I com a bateria vaig xalar molt, també. Perquè, clar, ja tenia, diguéssim, genera aquell al·lutat que intentava no cagar-la, sinó que ja hi havia un poc una mica més de ganes d'anar a rebentar, i un poc que és tristament, o no, és la meva manera de tocar bateria, que és Destroyer. Vull dir, no me demanis ni tècniques ni històries, és una marxa.
0: Tocaves la bateria amb aquest grup i fas cançons, suposo que ja, òbviament, sí, fas
1: en seguiterla, sí. Va ser un poc sempre he tingut accés a guitarres. Bueno, accés, me refereixo a escriure una guitarra dins casa, una espanyola. I no sé, t'ho promet, no tinc ni idea de quan va ser la primera cançó que dic... Mentida. Va ser, crec que... ha vingut un flash.
0: Flash de Vietnam.
1: Sí, perquè dic, la primera cançó, dic, perquè dic, d'on ve el tema d'escriure cançons? Realment, no és una cosa que mai m'hagués proposat. Dic, vaig escriure cançons.
0: Yeah.
1: Però sí, record, que vas escoltant Avett Brothers, no sé si et coneixes. Que
0: sí.
1: Avett Brothers.
0: Avett Brothers, sí, no, hòstia,
1: que van sortir el 2007-2008 i tenien un estil de folk i un poc bluegrass, però també tenien molta influència de grunge, d'Alice in Chains. Era una cosa molt estranya, però a la vegada molt emocionant. I sobretot era la senzillesa dels temes.
0: Uh-huh.
1: I clar, jo venia d'un món on els meus ídols eren quasi personatges de còmic. És a dir, que realment...
0: Axl Rose, sí,
1: clar,
0: aquesta penya.
1: Axl Rose, Kiss, Motley Crue, Pantera, quasi... I clar, què passa? Un al·lot en sobrepès, a Menorca, que estigués allà, dic, jo mai podré ser aquest... Clar, ja. Pensa un poc aquest mai arribaràs a aquella... No és que pretengui arribar, però vull dir...
0: Ja, però entenc el que dius, perquè sí.
1: Quan ets jove, diguéssim, que tens aquella... Un poc aquest fenomen fan o d'idolatrar aquests personatges, evidentment, així quan madures ja ho has donat també. Però hi vas escoltant d'aquests... I dic, ostres, aquella senyal, dic, això ho podria fer jo. I no va ser amb una guitarra, va ser amb un guitarró. T'ho prometo, la primera cançó va ser amb un guitarró gravada, que semblava que estigui gravada amb una Game Boy, quasi, perquè sonava fatal. I va ser la primera cançó. I real d'allà, i també experimentar amb Logic, o no, que es deia GarageBand, també, que va ser un poc succès en aquestes eines per primera vegada, d'edició. I una cosa va durar l'altra i aquí, 15 anys...
0: Està bé, tenim aquest pensament, eh? Això s'ho puc fer, s'ho puc fer jo. Sí, vull dir, no és... qualque moment devia pensar jo això també. Yeah. Però, hòstia, escoltar Ramones, escoltar... Bé, bueno, quan, no sé, quan començava a tocar la guitarra, que escoltava Nirvana i des... Hòstia, aquest tio tampoc.
1: Yeah.
0: No vull sonar ara blasfemo, però no és Eddie Van Halen, no és un superguitarrista. Exacte. Que digui, hòstia, que això més o menys ho puc fer jo també, saps?
1: Yeah.
0: Però, ostres, sí, pues està bé. Els Avett Brothers... Acaben d'anar un disc, després ho xerrem. Ara no és hora de mirar
1: molt bons, recomanables.
0: Sí.
1: Sobretot
0: sí,
1: els primers, bravo, són molt
0: okay, bons. Ok, seguim amb aquest grup, amb els... m'has dit que és de...
1: Super Island,
0: ok. I el següent projecte ja són els Vegetarian Zombie.
1: Correcte, sí. Vale, i amb aquests també van fer una mica de mal. Vegetarian Zombie va ser el moment on vaig fer la transició de baterista a guitarrista, diguéssim, agafar la guitarra. Supos que ja venia una mica per aquesta base de cançons que ja havia anat construint.
0: Sí.
1: I va ser un poc, ho provaré, saps? Però totalment, perquè aquesta bateria te dona l'oportunitat de tu estàs allà darrere, un fotimer de tambons, ningú te veu, quasi
0: correcte.
1: Dues cavallades, m'amagava allà, saps? I estia in the zone. I clar, com a guitarrista implicava un pas endavant a nivell, inclús, i jo no som extrovertit, no ho som massa, i dic, era un poc el principal, diguéssim, com ho diria, obstacle que veia. Dic, seré capaç de...
0: No és el mateix estar a la línia defensiva que la jugada de centro, eh? Sí.
1: Però bueno, m'ho vaig tirant dins la piscina amb Vegetarian Zombie, que va ser aquí, sí que ja va ser 100% temes nostres.
0: Ok.
1: I va ser la primera que diguéssim, el projecte circulava sobre aquests temes propis. Així com altres, era mesclant versions i qualque tema propi. Aquí va ser una aposta total de dir, tenim aquests 15 temes, anem fins baix. Jo crec que van fer coses molt interessants. Va ser un grup que va tenir diferents formacions, cosa que és bastant normal.
0: Normal aquí a Menorca, sí.
1: Però vam tenir algun moment bastant màgic, diguéssim, en diferents formacions, de com el primer concert que va ser en el Casino el 2015, que va ser un projecte que mesclava amb bases electròniques...
0: Molt bé.
1: Que hi havia ritmes... Bueno, hi havia
0: era un poc, perdona, de la primera formació. De
1: la primera formació, aquesta, sí.
0: Qui eren aquests?
1: Hi havia en Sergio Berhardt, a la bateria, que em va tocar amb Pel de Gall, també.
0: Que ara fa còmics, també.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Molt bon artista.
0: Ja,
1: hi havia en Toni Moll, a la guitarra, que també era un...
0: Farmacèutic, això.
1: Exacte. Sí. També un bon company.
0: Rockero, sí,
1: un bon company. I... hi havia en Fel Almagro, que és un poc que amb els temps ha estat un poc convertit en el meu brother from a different mother, saps? Vull dir,
0: sí.
1: Amb el baix i servidor a la guitarra.
0: Vale.
1: També vaig començar a experimentar amb un iPad a la vegada. Vull dir, va ser molt divertit. I a més, els temes, supos que en aquell moment estava molt influenciat també per Nine Inch Nails, i va ser una època un poc experimental en aquest sentit. Sempre ens ha deixat de banda un poc la base aquesta de hard rock. I va estar molt bé. Després la formació va canviar, va entrar en David Marquès, de Wishes, que diuen.
0: Wishes, sí. Bueno, altre fitxatge.
1: Totalment. I després va entrar en Nacho Olivar. Vull dir que van passar de ser un grup, diguéssim, molt trallero, amb cura, diguéssim, pas detall, a ser una banda, evidentment, musicalment, molt... com ho diria... concreta, diguéssim, amb un detall, amb una intenció bastant mirada en els mil·límetres.
0: Sí, cosa que jo... Anda que no...
1: Exacte, sí. Cosa que jo no tinc cap tipus de preparació per això. Jo estic quinta i pambant. I clar, va ser una mena de dir, de repente, dic, ostres, i si baixem un poc el volum? No està tan malament. I amb en David va ser sol a començar, clar, va tenir un estil diferent, ni millor ni pitjor, evidentment, molt diferent, i en Nacho també va aportar moltíssim. I amb aquesta formació també van tenir un parell de concerts, i un parell de moments que dius, ostres, que guai.
0: Vau gravar alguna cosa amb ells?
1: No, això ha estat sempre un poc la gran espina, ho van provar.
0: Perquè, clar, jo dic... Me sona de veure fotos de concerts, de veure imatges, cartells, que també suposo que no s'ha fet que tu, imatges en plan, uau, que guai, que grup, però clar, no vos vaig poder veure
1: no, mai. Tenim temes gravats per pistes, vull dir, ben gravats, a un estudi, però és una gran... Ja. És un poc una assignatura pendent que
0: una història
1: tinc.
0: Que repeteix molt, eh? Amb aquestes, molta gent que començava a gravar i després dius,
1: i d'aquí és un poc on sorgeix el projecte nou. Arrel d'aquesta frustració,
0: correcte?
1: És un poc... Després vaig anar a viure als Estats Units una temporada i en tornar amb en Fel, com deia antes, en Fel, sí, el Magro, que és el company d'Ales, aquells típics missatges de han de fer alguna cosa qualque dia...
0: Claro.
1: I jo va ser un poc, arrel d'aquesta frustració que tenia, dic, saps què? Dic, tenim, tinc tots aquests 20-30 temes...
0: Ja veus.
1: Escrits, mal gravats, per aquí i per allà. Dic, compraré un micro que estigui bé, vull dir, sí, fins ara, fins aquell moment gravava micros de directe, vull dir, sonava fatal. Dic, compraré un micro d'estudi, una targeta, lo bàsic, i faré temes pelats, guitarra acústica i veu. Almenys per guardar el que és l'essència atòmica un poc de cada cançó, saps? És a dir,
0: sí, sí,
1: això és el nucli. A partir d'aquí, després, la pots musicar tant, ja, tantes més com vulguis.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Què va passar? Que al de sòdic, a més de gravar temes que ja teníem previst, que teníem escrits, mos van deixar endur per la creativitat. I un tema nou, i un tema nou, i un altre tema... Per primera vegada vaig poder començar a entretenir-me en les veus.
0: Vale.
1: I,
0: vas aprenguent mentre vas gravant. Experimentant amb harmonies. Sí, sí, sí.
1: I al final sempre ho dic, sempre, vull dir, tendes que pensar que és el resultat del grup actual, que es diu Bridges, és un poc la forma ve després de la causa. O no, perdó, la causa ve després de la forma.
0: Vale.
1: És a dir, les limitacions tècniques... han creat aquest projecte.
0: Que guai.
1: Que xulo. Perquè va partint d'aquesta idea d'anar amb a lo essencial.
0: A lo bàsic i a lo... Sí, sí, sí. És el projecte Bridges, que comences un poc amb el teu projecte en solitari, diguéssim,
1: Antes ho has classificat com a solitari. Hi ha un component un poc molt personal, però crec que jo ho veig com un projecte de grup. Inclús quasi sona molt, un poc estem quasi de família, en puga, perquè han trobat un equip molt, vull dir, espectacular. Vull dir, no, estic, que a vegades ni m'ho crec, que hi hagi tan bon ambient.
0: És difícil de trobar.
1: És molt mal de fer.
0: I és mal de mantenir, també.
1: Acabàvem el concert d'aquest estiu, us abraçàvem, i dic, ara, adéu. Que guai. Però s'ha dit que és... hi ha un component, diguéssim, molt personal dins cada cançó que escric, però com a projecte el veig com a...
0: Aquest projecte Bridges, perdona, sobre quin any estem xerrant?
1: L'any passat.
0: Però tu antes ja fas... Antes, vull dir, fa quants anys ja havies fet actuacions...
1: En solitari?
0: Tu en solitari en seguida.
1: Ah, bueno, sí, qualque vegada, vegada. Correcte, sí.
0: No me sona jo.
1: Sí, un parell. Un parell, després també va el disc aquell Illa Sona, que va sortir el 2011.
0: Estàs allà també?
1: Estic allà, com a Johnny Bridges.
0: Però allà està, però allà el tenim per allà. Sí, ara pots mirar.
1: Sí, era un poc també... Era una cançó acústica.
0: I eren cançons acústiques. Sí, veus que me sonava de per aquí.
1: També venia un poc d'aquesta influència d'Avet Brothers.
0: Vale,
1: que vaig començar, sí que es va acabar, i d'allà vaig passar anys i gnells, com...
0: Bueno, de pintar el de mora.
1: Però sí, havia fet algunes coses. I el de Bridges, vull dir, va ser un poc, sí, és un nom tonto així de... I a nivell de Johnny Bridges, un poc com Joan Pons en
0: anglès. Efectivament, sí, sí. Bueno, però això jo ho identificava un poc com un...
1: Sí, sí, sí.
0: És el teu nom, vull dir que allà tu tens un poc de pes.
1: Però a nivell com a artista solitari, com a Johnny Bridges, no vaig fer... Vaig fer dues cosetes molt petites.
0: Vale, ok. Pensava que havia tingut més recorregut això. Però llavors el projecte Bridges neix, això fa poquet. La formació, doncs, sou tu i el Magro, i qui més?
1: Som vuit.
0: Som vuit, és que sou mogollon de gent.
1: Som molt, vull dir...
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha en Fel, el Magro i jo, que som els qui ho vam arrencar, diguéssim, i a poc a poc es van ajuntar els guitarristes, en Dani Febrer.
0: Vale.
1: Després es bateria i percussió, que és en Dani Benejam, que també té bona experiència,
0: bon fitxatge,
1: com en Dani Febrer,
0: sí.
1: També. Després, intentant fer de cronològic, va entrar na Bea Álvarez, que és una teclista, que també és de Madrid, viu a Ciutat, i es coneixia amb en Dani, van anar a el combo de jazz.
0: Vale.
1: I després va ser un dia, vaig provar sort i vaig escriure en Joan Taltavull,
0: sí,
1: que havíem anat a escola junts, i sempre havíem mantingut el contacte just, però bueno, sempre hem tingut bona relació. I vaig prendre-li, perquè realment no tenia aquella confiança. I dic, Joan, sé que cantes, i conec la germana seu, na Carme, i sé que tenen molt de gust, sé que tenen moltes taules, i així com n'hi havia anat desenvolupant les cançons, dic, ets a veia moltíssim. Dic, que vos agradaria participar? I tot d'una van dir que sí.
0: Que guai.
1: I recordo quan van venir el primer assaig, així com van començar a cantar, tothom estigui allà en plan...

0: Sí.
1: Clar, clar, et coneixes d'altres coses. Vull dir, jo sabia que cantaven també, però clar, com a ballarins i tal, o com a agitador cultural que és en Joan, però no com a cantant. I em va sorprendre molt i sona
0: de fan collons. Superbé. Jo sempre ho dic, i en Joan, no especialment, però dic que en Joan va ser mesquí sempre... Home, esquí. Se'n d'un poc aquella part que fa sa veu enmig, diguéssim, sí. Els tons mitjos, que va semblar que passen desapercebut, però fa una feina allà
1: bueno,
0: enmig
1: sí, ja
0: que és màgica.
1: Com que
0: feina, que sempre que es divalor moltíssim. Estic molt
1: I content. Amb aquest projecte heu fet algunes... Tenim un parell de temes penjats a...
0: Sí, jo, clarament, amb això som molt hippie amb el tema musical. És bo, vull dir, massa i tot. Però jo vaig... així com a cap els temes fins ara els agrap jo a casa. És un poc una manera de tenir sa base i després l'eduquen el grup, que tenim ja una base molt estructurada i cada un sabem un poc què han de fer, quina part té cada un. I el tema d'aquest que grap a casa els penja a Instagram i a YouTube.
1: Vale.
0: Encara, esclar, a nivell de gravació és justet.
1: Bueno, és casero.
0: Exacte, és amateur, 100%.
1: Bueno.
0: Ok, vull dir que era un poc l'objectiu inicial, check, que era que no sonessin però bueno, sempre el que deia antes, un poc assignatura pendent d'arribar a gravar alguna cosa millor. Però bueno, sí, és un poc això, anant penjant els temes un per un, sí. Totalment lliures.
1: Quants en teniu penjant ja?
0: N'hi deu de 8 o de 9. I n'hi ha...
1: Tants? Pensava que eren... Hòstia, m'he de posar el dia, tio.
0: Jo
1: pensava que eren menys que això.
0: No, crec que sí.
1: Estan penjats a Spotify o els penges
0: a l'altre? No, Spotify no. No sé si t'ho volia demanar. T'ho volia demanar.
1: Després
0: perquè,
1: xerrar, tranqui.
0: Perquè sé que penges i tinc curiositat. Avant
1: després de comença, sí. Però amb on tots ho pots escoltar? A YouTube,
0: a YouTube,
1: per exemple.
0: I a Instagram també tenim. A Instagram són parts, diguéssim, són reels que duren màxim 3 minuts. Però bueno, són...
1: Ja, bueno, aquestes coses.
0: I després, clar, i d'una banda pots enllaçar en salt.
1: Vale.
0: Però són temes, sí, de 5-6 minuts. No són vull dir, poc més llargs dels estàndards.
1: Sí.
0: I surten tants un poc a Instagram. Però, bueno, es pot escoltar bé, es pot escoltar.
1: Vale,
0: YouTube
1: són
0: sencers.
1: YouTube són sencers, però YouTube després t'ho entenen a escoltar les cançons.
0: Yeah.
1: I heu tocat una mica en directe.
0: Aquest estiu...
1: Que heu tocat mitjònic, jo estic mort d'enveja per això, ja ho aclariré.
0: Aquest estiu ens vam estrenar i realment ha estat una experiència molt especial. Vull dir, també imposava molt al principi, perquè jo estic acostumat a això, a un format de concerts, ja sigui com a bateria, com a cantant, guitarrista, de distorsió, anar a un bar, la gent xerrava, si em va i ve, ara no hi ha ningú...
1: Ja.
0: Però que tu estàs allà. Què passa? Que el format, aquest nou format, les cançons també són molt més delicades, que podem xerrar un poc d'on ve això, també, però és un format molt diferent, que es presta quasi a seure i escoltar. Sona una mica com prepotent dir-ho així, que ens has d'escoltar.
1: Bueno, no són cançons per fer birres i fotre crits, vull dir, cada cosa és el que és.
0: No és que sortit de forma orgànica, sortit així. I clar, i al final et respost molt bé, vull dir, fins ara hem fet concerts de 45-50 minuts, no són molt llargs. Però la gent sembla almenys és el que diuen, que agrada bastant. Nosaltres estem molt satisfets, tant del resultat com de l'experiència. I estic molt content, la veritat.
1: Molt bé. Hi ha idea de treure algun físic, fer un vinil,
0: sí.
1: Alguna cosa així? O què?
0: Sí, sempre hi ha estat, l'idea aquesta.
1: Vamos,
0: jo,
1: sempre hi ha estat. Jo que tenim a fer això, perquè s'està guai.
0: Aquest hivern volíem començar a gravar, a poc, no sé, inclús fer-ho des de casa, però ben fet.
1: És un barco.
0: No facis
1: estressar. No t'ho vull estressar.
0: És broma.
1: I el que també tenim en el futur, que ho han comentat antes off the record, i no sé si es pot comentar, no et poden donar dades concretes o tal, sobre més actuacions en directe, que t'hivern podem esperar més actuacions en directe.
0: L'idea és de cara a final d'any o principi des que ve poder actuar una vegada, un parell de vegades.
1: Bueno.
0: I d'avanci de cara a maig, juny també... Que comencen a aparèixer més oportunitats, ja siguin festivals, que fan a Menorca i coses d'aquestes, o inclús tocar en els carrers, els pobles, poder també dur-ho allà. Però bueno, anem un pas darrere l'altre.
1: A poc a poc, està bé això, fer-ho a poc
0: sí,
1: a poc,
0: no,
1: sense,
0: no,
1: com que no hi ha més pretensions...
0: A vegades ho dic, no volen cansar, i es ve... I el que et dic, vull dir, duim un ritme i que a vegades també suposo que és una de les causes de que hi hagi tan bon ambient en el grup, que tots estem molt alineats, un poc el tempo que duim, que intern de cada un, està bastant alineat, que dius, sí. Vull dir, no hi ha ningú que a vegades, altres grups, un que sempre vol apretar més o un que menys.
1: Ja.
0: Aquí anem un poc sense dormir, ja. No?

0: Evidentment.
1: Ja,
0: anar tots a una,
1: a
0: partir de certa edat és complicat.
1: Clar, també, la disponibilitat que tenim sempre és limitada i això és un poc que vas trobant moments aquí i allà. Però molt, sí, aquest hivern
0: francòs,
1: si no hi ha res de nou...
0: De Bridget. Però bueno, sí, pues, res, tio, fins aquí. Espero que, bueno, si d'aire pot descobrir aquest projecte als oients de Radio Far i la gent que m'ho segueix, perquè això anau poc a poquet i anau avançant i esperant, pues això, pues, veurem-vos en directe pres, que encara no us ho puc pillar, perquè jo si estiu no puc anar a aquestes coses, però a l'hivern ja intentaré fer prevenir. I res, tio, seguir fent música i seguir fent coses, que és el que hi ha que fer, sempre coses. Joan, un plaer.
1: Gràcies, Pedro.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
0: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

ticket more. Com a special, en sa xarxa, una mentida. Que m'enduré d'aquí, quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí,

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: És difícil això de ser el darrer a reflexionar sobre un tema tan complex com aquest de les tradicions i el folclore. Sobretot perquè ja heu dit moltes coses ben certes i amb les que estic ben d'acord. A més, no m'agrada gaire reflexionar en veu alta. Som més de reflexionar i discutir amb mi mateix interiorment. Però bé, anem per feines. Com deia Francesc fa una estona, les Illes Balears han canviat moltíssim si les comparam en quan van néixer els nostres predins. Som un paradís aïllat enmig de la mà que ha estat envaït per un turisme que ho ha devorat tot. Els recursos naturals, l'habitatge i, per descomptat, la cultura i les tradicions. Aquestes darreres s'han arribat a mercantilitzar, a massificar-se i a perdre el seu sentit. Però també ha canviat el món. El consumisme i el capitalisme ens han fet viure a contrarrellotge, a pensar més en el futur que en el passat. Però cal tenir en compte que el passat ens ha ensenyat moltes més coses que les que ens pensam. Diu moltes coses de nosaltres com a societat, de la nostra forma de ser, de la nostra cultura, de la nostra terra i la manera de cuidar-la i tractar-la per treure un profit. És per això que és important que nosaltres, els joves, comencem a revisitar i aprendre les nostres cultures, costums, tradicions, que tan sàvies són.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Mon pare era una persona que li interessava molt en de dir sa cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i es fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu. Perquè nosaltres...
3: Una espia, vam... era una espia.
2: Bueno, no, sabíem per què era. Perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies. I nosaltres quedàvem curts de balls. No tenien gaire cosa. I vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Codrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loquí a Vini Codrellet, els ensenyava a nosaltres.
3: Feu intercanvi.
2: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
3: Exacte.
2: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Llentrisca Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria
0: tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Atracat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i mon anam a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona que pega.
1: Això, me sona molt... Bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estranya.
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fa.
0: Ah, després, a veure...
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. Que és el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tingui, sí.
0: És a dir, té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Saludar cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van el dia i després no els agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, diga. Que no patrocina. No patrocina la Diofà. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
2: Sí.
0: Jo no som crític amb els dies, jo hi solegnar bastant.
2: Tu eres, sí, dos dies.
0: Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols, si vols vol patrocinar, que envio mails, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Aquí en català.
1: Sí. En l'etiquetatge.
0: Però, a veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després durant 20 minuts.
1: No heu començat... No heu començat encara en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics...
2: Ui, llavor.
0: ...a dia i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
3: Ostres.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això, quan anirem a Barcelona estudiant nosaltres. I que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no hi han fet judici i tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, sí.
2: Pel·lícula? Va, vinga.
0: Pel·lícula, amb la geminada i amb accent.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, però crec que jo...
1: De vegada m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de diacrítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns-us, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem que anar.
1: Ha trencat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els de posar-me, hi ha un col que ho ha dit, els de posar-me aquí. I igualment el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament el posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics. És a dir, en aquest sentit, no passem pena, no som especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir, bueno, me tenen
2: 2017 ja.
1: Ara, 2008. Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
3: Per fer els accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet,
2: no,
0: hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, aixec gallina, aixec de tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver 100 euros, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: Us en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, hi va ser. Això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, a part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxx, també allà anava ple. I encara n'hi solen haver de comentaris, Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa que,
0: clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes, aquí, diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, però molt poc
2: més. I per què va queixar la gent si n'hi posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'equivocava abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedic a qui m'ho sobreviuen i després xerram de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu 10, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte, és especial, i és especial i du un accent especial. És quan t'has d'arreu ser. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver ser, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, Si, quan t'estic dient quin du, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta en món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. És singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, ja. Ara ja s'ha acabat. Quan t'han tragat això. Perdona, sí.
0: No, bé, continuem. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte.
2: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Què, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan és la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i aquests ja sabia, eh?
2: Sí, bien, aquests, bien, bien, Cristian, sí. Bien.
1: No, no, ja veig, bé.
2: Bien.
0: En du i metge a la meitat, crec. Sí, bueno, estem
1: ja... N'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, així.
0: Pere punyetes, eh?
2: Pere punyetes.
1: Pere punyetes, molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du. No, a mi no m'és igual, perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans...
4: Es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir, que filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que hi duen corbata, i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat. Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
4: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
4: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de soc. Vale. té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a l'acció d'usar, també en du.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan xerro de vos, en aquest cas també. En canvi, quan tens un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
0: Oh, i ja està, mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, i
0: jo també. Tots són avantatges, tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirem, o no?
2: Tot s'aclarirà, sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí, que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc?
2: Que és un joc? És obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: No saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. No. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en du,
2: perquè no,
0: que
2: jo perquè no.
0: En du.
2: I jo perquè no el troba a faltar, jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som. Jo i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que es mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple... No
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que mos deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cisè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: No son horas.
1: Bueno, ho tenim en l'aire, allò de la distorsió natural i antinatural. M'ha cridat l'atenció el concepte aquest. I també, jo volia xerrar un poc de, sí, del so i dels estats d'ànim, perquè això és interessant. Potser ho puc relacionar un poc amb el fenomen internet.
0: Hi ha unes coses més rares.

0: unes coses que no us podeu imaginar a internet.
1: I no digo raro...
0: No, exacte, no raras dolentes, eh?
1: Sí, bueno, també n'hi ha moltes raras
0: dolentes. Per gràcia, sí.
1: I que no dic raro com això amb cap intenció de jutjar-ho en negatiu, simplement és que em sembla raríssim, o sigui, és com... Són uns nivells d'abstracció de la realitat tangible que és com que este ha sido otra dimensión.
0: Sí.
1: Com aquests jocs d'espais liminals.
0: El Backrooms.
1: Backrooms, tio.
0: O el Dream Pools.
1: Joder, és molt raro.
0: Són molt raros, però clar, són... Jo li comentava a la Sico fa unes setmanes això del tema dels espais liminals, perquè clar...
1: M'encanta, la tia s'ho passa genial.
0: Bueno, tal vegada, digo que el loco, tu.
1: No, si no seria Sico.
0: No, si no seria Sico, no. Perquè clar, li comentava un poc això de... Clar, els espais aquests liminals que generen angoixa, perquè clar, generen una certa angoixa... Clar, això són jocs i tal, però estan pensats un poc per generar aquest... aquesta sorpresa, no? Aquesta cosa que tal vegada passarà algo, però que en realitat no passa, no
1: tensió, d'això se'n diu tensió.
0: Sí, estàs a l'acecho, no? Com es diu l'acecho en català? A l'acecho.
1: A la white?
0: A la white, a la white, molt bé, Luz. És que com has anat el nivell, cony. Clar, i els espais liminals aquests que són en certa manera, generen... Perquè això, si entrau dins aquesta pàgina en Reddit, per exemple, aquí trobau... No, vam, en Reddit té la part molt xunga, o sigui que aneu alerta amb aquestes... Són xarxes socials, no? Sí. Però a Reddit hi ha coses interessants, com... Podeu trobar tutorials de Màxim Espí, per exemple, que estan molt bé. Vull dir que hi ha penya que penja coses interessants. I del tema espais liminals aquests, hi ha grups d'aquests que estan molt locos i van penjant això com... Mira, aquest nivell del Dream Pools, o aquest del Back Rooms, o aquest... O mira, aquesta foto està feta a un centre comercial abandonat a Idaho.
1: Sí, no, hi ha molt d'aquestes coses.
0: Sí, vull dir, hi ha molta gent friqui que fa coses d'aquestes. Clar, el tema dels espais liminals és que clar, te genera com una sensació de nostàlgia, en certa manera, i una sensació com de la sensació d'angoixa també, però alhora una sensació de comoditat, com de plaer, d'aquí estic bé, en certa manera, i estic malament a la vegada. Vull dir que et juga una cosa
1: molt... La
0: gent està fatal, però clar, et juga molt amb la contradicció, que clar, és molt interessant això per l'inconscient, no? del tema de les paradoxes, que clar, dins del nostre cap les paradoxes són possibles, en la vida real no, però... es clar. Poden donar, i clar, i aquesta això ens dona com un cert, una certa serotonina, no sé com dir-ho, no? Com aquesta, ai, què està passant aquí, no? Què està passant aquí? Estàs en un joc tot sol dins uns espais liminals, no sé què.
1: Per mi aquest tipus de jocs són molt semblants a l'experiència que tens quan somies. O sigui, estàs tu sol dins
0: sí.
1: del teu cap i no hi ha res més.
0: No, i
1: jo recordo ser petita i pensar en estar-me quedant adormida i somiar amb gent i pensar, hòstia, és que aquesta gent no existeix, sóc jo sola.
0: Exacte.
1: I això era molt raro.
0: Com es diu això? Quan estàs... ara no m'ha sortit la paraula, no? Quan te'n vas a dormir...
1: La vigília.
0: La vigília, la vigília,
1: és que,
0: sí.
1: Que no, jo sempre dic vigília, però crec que no es diu vigília. Ho he buscat a la RAE algun cop i no ho tinc clar.
0: Com es diu el... Ai, cony...
1: Dormevela.
0: Dormevela, sí, la dormevela. Sí, que és quan estàs a punt de dormir però no t'adorms encara.
1: Espera, això és cosa meva.
0: Sí, no, sí, sí.
1: Sí, dorme vela. La vigília crec que és una altra cosa. No és el mateix.
0: No és el mateix?
1: No.
0: Vigília és que està despierto, posa la RAE.
1: Sí.
0: Però bueno, ja sabem que la RAE a vegades fa les coses a patades, eh?
1: Sí. Ara la definició de clítoris l'han millorat, però abans era terrible. No, clítoris no, perdó, cunilingus. Era com que s'aplica la boca a la vulva, era el palo.
0: Que s'aplica, tu.
1: O sea, s'aplica, es como...
0: Se pone una ventosa.
1: Sí, es el palo colea, la gente lo hace con un poquito más de emoción, ¿sabes? Dios mío.
0: Siempre depende,
1: ara
0: però...
1: Ara l'han millorat. Ves, en estimular, con la lengua a la boca, los genitales femeninos. Sí, esto
0: home,
1: sí.
0: Home,
1: es que antes
0: home,
1: era aplicar,
0: home,
1: aplicar, colega, però això fa... Los espacios luminales, porque hay que hablar de sonido.
0: Sí, a esto vengo.
1: A mi una cosa que em crida molt l'atenció d'aquests jocs, de, com a mínim els que he vist, no? D'aquests sí, jocs d'espai liminal. Tu
0: només n'hi ha dos, altra cosa.
1: Doncs el que em crida l'atenció és que no tenen so. O sea, és a dir, no tenen banda sonora, exacte.
0: Sí, no tenen banda sonora, exacte.
1: Tenen so, només com el so ambient, que és mínim, que són els passos, i per exemple el de pols, em sembla que sents una mica l'aigua i tal.
0: Sí, exacte.
1: Però això és tot.
0: I sents la,
1: la teva pròpia
0: respiració.
1: I la teva pròpia respiració, sí.
0: I té un punt angoixant.
1: Home, sí, és angoixant, però també crec que això influeix en el que dius, no? D'aquest tranquil·litzador. Sí. I em resulta molt curiós com no fa falta, no recorreixen a cap tipus de música per crear aquesta sensació d'angoixa.
0: Sí, és molt interessant. Molt interessant, realment.

0: Clar, és com que... Jo me'n recordo, no sé, en aquest espai de Duerme Vela, no? De... Que és un poc... Internet és un poc això, al final, no? Tot el tema del... d'aquestes corrents artístiques que sorgeixen als 2000, no? Com Vaporwave, totes les corrents aquestes de diferents moviments artístics, no sé com dir-ho, no? Dins internet, com bueno, això dels espais liminals mateix, que al final ha donat peu a molta, bueno, diferents manifestacions artístiques, no? I, clar, passa una cosa amb el so i els estats d'ànim. I bueno, ho fa, i lo cojo un poco a colación con el tema d'internet, no? Que al final, avui en dia, el so juga un paper molt important amb els estats d'ànim, ja sigui per canviar l'estat d'ànim, per potenciar l'estat d'ànim, per recrear un món X, el que sigui, dins el teu cap. És com que... potser al segle XX no era tan així o no era manifestament tan així, però...
1: Jo faria aquí un incís, que no crec que sigui una cosa d'ara. Per mi la diferència, anem a dir, el so sempre ha influït en l'estat d'ànim. És com, el so al final és això, no? Una recepció sensorial.
0: Sí.
1: I les sensacions afecten el nostre estat d'ànim. A part, després, bueno, tot el que relacionem emocionalment amb amb aquests sons, paisatges sonors, entorns sonors, etc. El que passa és que amb internet el que ens dona s'ha generat un accés a un paisatge sonor hiperespecífic o una sensació o experiència sonora hiperespecífica i personalitzable. És a dir, tu pots estar a la teva habitació d'aquí, no, no estem al centre, però bueno, de la ciutat.
0: On és el centre on es fera?
1: No sé, podem estar aquí al centre, pots estar aquí a la teva habitació de Barcelona i tens un veí que fa servir una màquina per respirar per la nit i genera un soroll prou angoixant, llavors tu què fas? Però tu agafes i te poses els cascos i et poses ruido blanco, música, A mi em flipen molt aquests canals de clàssics antics i los estàs oyendo detrás de la pared, de la puerta, porque están tus padres en la sala
0: Els
1: escuchando música, ¿sabes? Y es
0: vídeos
1: com,
0: d'ambient.
1: sí, que al final estàs recreant aquell espai sonor quan eres una criatura i t'anaves a dormir abans que els teus pares i et donava tranquil·litat sentir-los a
0: Exacte.
1: ells en un altre espai.
0: Estàs creant un espai, no dic liminal, perquè no és liminal, però estàs creant un espai, és com el Duerme Vela, estàs tot el rato
1: Sí.
0: creant com a espais, mons diferents, perquè la realitat
1: I so, sí,
0: és
1: i a més, i estàs tu sol, la
0: estressant.
1: diferència, no? La diferència, si sí, la realitat és estressant, clar. I
0: Necessites escapar. Necessites fugir a vegades, no?
1: però és molt fort, o sigui, sí, i no ho critico, però és molt fort perquè anem com generant capes d'irrealitat per lidiar amb la realitat. I de nou, no? I de manera individual, o sigui, cadascú allat en el seu espai sonor particular, no sé.
0: Sí, estic d'acord amb això, estic bastant d'acord.
1: A mi em fa una miqueta de cosa aquesta com a hiperespecificació de busques una sensació, saps com busques això com un espai sonor, un paisatge sonor, un so, un tipus de so que fa un efecte específic en el teu estat d'ànim. Uf, és molt, no?
0: És molt atomitzant, no? És com que vas a l'àtom, quasi, de la
1: Sí.
0: cosa, no? I és curiós com es desenvolupen comunitats aixines, no? Dins internet mateix. És que es poden trobar vídeos d'això, des del més senzill, que són sons de pluja, d'una tormenta, tal vegada. Moltes vegades, que fins i tot hi ha vídeos que recreen, diguéssim, en 3D o en 3D Max o en Blender o en aquests programes, creen com jo que sé, una cabanya en el camp i sons de pluja, una finestra de la ciutat, com si estiguessis dins una habitació, una ciutat, un rascacielos, un gratacels, i sons de pluja, jo que sé, o sons de trànsit fins i tot. Mm. És com que clar, ja crees no només el so, sinó també la imatge fins i tot, vull dir, és que crees tot, perquè no només és omplir el cos de sensacions, no sé com dir-ho, és com no només l'orella, sinó també l'ull.
1: Sí.
0: Saps? Com tot.
1: A mi fa un poc d'angúnia, personalment, tot això. O sigui, em fa com m'angoixa, penso, Déu meu, jo no vull posar-me un vídeo d'una cabana, jo vull poder estar en una cabana, poder ser una cabana, poder experimentar aquestes... O sigui, que sí que vale, que el so influeix, però no és només el so. El benefici d'estar en una cabana sentint la pluja no és només sentir la pluja.
0: No, clar, és tot, és l'olor, la...
1: Sí, és la vida aquella,
0: l'aire.
1: És la realitat, no només clar. Un trosset. És que trobo que hi ha com una dissecció de la realitat.
0: Totalment.
1: Amb petites... Hi ha peces petites, no? En plan...
0: Manifestacions, peces, el que es vulgui dir.
1: Sí, sí, o sigui, bueno, d'això, de la teva infància, d'aquell espai de confort... la casa dels pares, sentir-te segura a casa, que la gent que ha tingut la sort de tenir aquestes infàncies, que són alguns i altres no, i no passa res, però pensant en aquests vídeos, no, de se oye la tele de fondo o música antigua sí. I tu estàs en tu cama arropadito, és un sí. Poc tètric.
0: N'hi ha un fins i tot que és tu estàs que teva trop i t'està cuidant una monja, una cosa així. No?
1: Hòstia, estàs això sí que em fot por, eh?
0: O estàs en un monestir o una cosa així i estan cuinant i no sé què, sí. És com que t'estan cuidant.
1: I de nou, que no me meto en absoluto con la gente que escucha esto, que jo també me poso coses d'aquestes.
0: Sí, jo també
1: ho
0: faig.
1: És com raro que...
0: Bueno, jo d'aquests no, jo faig de pluges.
1: Tu no vas a dos monjos?
0: No, dos monjos, no, aquests no. No n'escolto cap, això són... Em poso a vegades pluges de fons, això sí.
1: No sé.
0: Però vull dir que són al final el que volia dir de tot això, de totes les manifestacions aquestes que ara, bueno, hem dit d'internet. És com que clar, avui en dia és molt la sensació, molt més la sensació que no
1: la realitat,
0: que no el raciocini o la realitat. Més
1: sí.
0: Més el que te produeix, no? Al final Quan es va a qualque festival d'aquesta música electrònica tipus Sonar o jo que sé o altres, dic Sonar perquè el tenim més a mà aquí.
1: Perquè vas anar.
0: I perquè vaig anar. Però que al final penses, clar, vas allà per sensacions, al final qui toqui, els artistes que hi vagin moltes vegades és com que bueno, sí. Poden ser qualsevol, nom, és a dir, es pot dir Aphex Twin o es pot dir Joan, saps? Vull dir... Al final és la música, és el so, no? És el so, és l'experiència sònica aquesta, la de sensacions, de dir que el cos te vibri, no?
1: Oh,
0: que
1: diu... Allò quan et poses davant de l'altaveu i t'està sí. Vibrant el pit i dius,
0: que diu que
1: me puedo morir aquí mismo.
0: Exacte, i que no és bo per la salut fer-ho, però...
1: Tantes coses
0: però bueno, vull dir, ho fem. No?
1: Tampoc és bo per la salut viure explotades com sí. Vivim la gran majoria, treballant més hores de les que necessitaríem, sense que tingui cap sentit, fent feines de merda moltes vegades... o sea, va, sí. Vete al concierto tranquilamente, ¿sabes? Sí. Y chupa altavoz.
0: Chupa altavoz.
1: No te mueras de eso, pero coño, yo qué sé. Tampoco vas cada día.
0: No, claro.
1: Bueno, pero a ver.
0: Las sensaciones, los feelings, els estats d'ànim, clar, i també en el tema dels estats d'ànim, clar, és això, moltes vegades una cosa tan senzilla com això, quan estem tristes, molts posant música trista.
1: Però és que jo volia arribar aquí, a veure, la música trista...
0: Què és la música
1: trista? És
0: trista,
1: espera, és que la música trista és un constructe social o realment hi ha sons que ens produeixen tristor?
0: Jo trob...
1: Ah, perquè, ojo, i no sí. Estic parlant de... aquelles freqüències de so que produeixen una reacció orgànica, que això podem parlar després. Digo, la música alegre i la música triste són innates o són una construcció social? O que has muntat el micro, aquest home.
0: No.
1: Estic ben pensant.
0: No ho sé.
1: Vamos, que sí, que t'has escoltat molta música i has estudiat molta música. Tota la... O sea, la música trista ha canviat al llarg de la història?
0: Sí.
1: Però
2: Jo sí que et dic que Mozart és un dels compositors més dramàtics que hi ha. Tu què penses?
1: Però dramàtic no és trist.
2: O, bueno, és trist, és trist. Dramàtic i trist.

0: També és que depèn del gust que conegui de Mozart, perquè aquí cadascuna tindrà la seva formació sobre Mozart, menor
1: sí,
0: o major.
1: Sí, sí. Jo és una cosa que em vaig donar a compte...
0: Oh, menor o major?
1: Menor o major.
0: Els menors i els majors, quin és l'alegre i quin és el trist?
1: Normalment es considera, s'ensenya als petits, que el menor és el to trist, diguéssim. Les tonalitats menors són tristes, diguéssim, i les tonalitats majors són alegres, o acords, o tonalitats.
0: I això és veritat?
1: Clar, això és veritat, depèn.
0: Per què es considera que les menors són tristes?
1: Tu el tico-tico, què te sembla trist?

0: fots a ballar, a remenar el cul?
1: Està en la menor, però, normalment.
0: I com és llavors que es considera o que s'ensenya en els graus més elementals de la música, de la formació musical, s'ensenya que el menor clar, és sí, trist i el major és tal?
1: Normalment coincideix amb això, no? Un poc amb el...
0: Però això,
1: els tons
0: això és innat o ho hem decidit?
1: No, això ho hem decidit.
0: I això és
1: perquè
0: així,
1: si tu te'n vas, a, tu, si tu te'n vas
0: això volia preguntar.
1: A una altra cultura que tingui una altra manifestació, com, jo sempre penso la Índia, perquè la Índia tenen la música que ens ve de la Índia és molt potent i el llenguatge que tenen allà és molt potent, i a part que és un país molt gran i hi ha molta penya, vull dir, és que clar, fa molta cosa també. Vull dir, clar, hi ha molts artistes que fan música allà. I hi ha moltes expressions artístiques. És molt interessant, com varien del nord al sud la música tradicional de l'Índia.
0: Clar, vull dir, al final és una construcció cultural.
1: És una construcció cultural, clar, perquè allà, per exemple, no funcionen com aquí les tonalitats. La música feta al Japó, la música feta jo què sé.
0: Sí, parlem una mica música... del que sabem, que seria Occident,
1: sí,
0: Japó i l'Índia.
1: Sí, la música que ens ve d'Àfrica, per exemple, que seria Sud-àfrica tal vegada, més, clar, vull dir, moltes vegades és música trista, o sigui, és música trista que té un tingut trist, però la música és super alegre, és com a super bailable.
0: Yeah.
1: I clar, vull dir, és que això depèn molt...
0: Ui, clar, però és que espera, perquè aquí també ens estan fotent, en realitat, o sigui, que la tristor i l'alegria, sí, vale, són sensacions, però també tenen un... estan profundament influenciades per la construcció cultural al voltant d'elles. Llavors,
1: sí,
0: la manera d'expressar la tristor i l'alegria i el grau en el que es poden expressar i tot això també varia moltíssim segons la cultura. Fins i tot, coño, fins i tot entre països propers, en plan Espanya i Alemanya.

0: sí.
1: Hi ha una relació molt diferent amb tot sí. això, i suposo que és tot una barreja d'influències el que acaba donant forma a la música, no? I el que es considera més alegre o més trist, tot i que després hi hagin... Aviam, però aviam, també és veritat, anem a dir, també és veritat que hi ha certs sons que... Ai, ai, sí. que te fan ballar.
0: Sí, que te fan ballar, sí.
1: I si algú te fa ballar, és com que és alegre, no?
0: Clar.
1: Perquè és com que té... Ai, que et dona energia, que et produeix...
0: Ay, home, clar, si te poses allà
1: interior.
0: Un psytrance a 160 BPM ahí a tope, te pones a bailar, seguro. O bueno, altres manifestacions que es puguin ballar també.
1: Hem de dir
0: com el
1: que...
0: black metal.
1: Què fa que un temazo sigui un temazo? O sea, un temazo és algo que te mueve.
0: Les discogràfiques.
1: No, anem a ser... Venga, no me seas tan cínico, que ya estamos mayores para esas tonterías.
0: ¡Cine! Dune. Relacionando conceptos.
1: ¿Cómo relaciona conceptos?
0: Conceptos. Conceptos y sinsetos. Sí. Clar, hi ha ritmes que és això, que ens produeixen una certa vibració al cos, no? És com que...
1: Sonidos con vibra.
0: Con vibra. Que és com que, clar, que si tenen un ritme repetitiu, un obstinato, diguéssim, no? En certa manera, que clar, vull dir...
1: Sí que eres obstinato.
0: Jo soy obstinatísimo. I clar, és com que te generen aquest moviment, aquests patrons, no sé, com... Clar, quina sensació genera la música de ball? Perquè és com jo penso molt en la música de ball, no? Perquè la música de ball, per exemple, tendeix a ser alegre. O... Hi ha aquesta predisposició.
1: Clar, lletra, però és que potser la lletra no és alegre, però anem a dir que sí, que la composició sí. és una composició que fa que tenen ganes de menear el trasero.
0: Claro.
1: O sea, que és com que te sí. pide, el cuerpo te pide formar parte sí, porque... de ese estímulo que estàs sí. recibiendo. Com és això, tio? El ball és una cosa molt loca, eh?
0: Clar, no ho sé.
1: És que joder, penya, que el so és molt guai. El sonido te conmueve, se apodera de ti.

0: Bueno, anem a dir que com tot és una mica difícil saber què és un constructe social i què és una influència innata, però que tant tu com jo estem d'acord en que bàsicament és una barreja les dues coses.
1: Però clar, vull dir, encara tenim... La tonalitat està molt present, està moltíssim present a la societat, sobretot occidental, no? Vull dir, és una cosa que no ens hem pogut treure de sobre, no? No treure de sobre, no és que haguem d'eliminar la tonalitat com així, però...
0: Eliminem la tonalitat!

0: que clar, sí, això, la de tonalitat, que encara no, vull dir, estem, no, no és que no es pugui deixar, vull dir, sí que estem
1: adictos a la tonalitat.
0: Estamos adictos a la tonalitat un poco, no? Perquè clar, encara tenim les mateixes addiccions a la tonalitat, sempre estem pensant en centres tonals, no? És com que
1: jo no faig res més en la meva vida que pensar en centres tonals. És que
0: jo...
1: és una obsessió malsana. Cada teràpia, sí. Cada dia de teràpia, li és que una altra vegada no, estic amiga. Pensant en què, com es deien?
0: Espais liminals. Es deien què? Centres tonals.
1: Centres tonals, això, sí. això és el que no puc parar a pensar. No. Què són els centres tonals, Oliver?
0: Bé, els centres tonals és el diguéssim...
1: Fem el podcast accessible.
0: El centre tonal diguéssim, és la part principal on es desenvolupa tota l'estructura d'una obra. No? A partir de la qual es desenvolupa tota l'estructura d'una obra.
2: No ho entès.
0: O sigui, quan construïm una peça musical, per dir-ho d'alguna manera, podem fer moltes coses, no? Podem partir del no res, de dir no, que sigui tot improvisat, no? Que sigui el més extrem, o agafar i dir no, jo la vull fer aquesta peça, l'he pensada en re bemol major, no?
1: Es que el re bemol major es de gustar muchísimo.
0: Es de gustar muchísimo.
3: ¿A quién no le va a gustar?
0: I clar, i la peça s'estructura i s'estructura
1: i s'estructura i s'estructura i s'estructura i s'estructura
0: entorn aquesta tonalitat que és el re bemol major. Se començarà en re bemol major, farà els seus moviments i les seves coses. Sempre depèn, si és música pop, evidentment no modula perquè no podem demanar més tampoc, vull dir, vam. Però si ens posem davant una sonata de Mozart o Beethoven o algun que no sigui tan conegut, Muzio Clementi, per exemple, no ho sé. Clar, vull dir, tindrà la tonalitat principal, les tonalitats secundàries, que això, clar, influeix evidentment a la forma de la peça.
1: Mm-hmm.
0: Això són el que seguim els centres tonals, no? Què passa amb això? Que clar, al segle XX-XXI se li ha donat tot el tema dels estats d'ànim, de com t'influeix això, de les tonalitats tristes, les tonalitats alegres.
1: S'ha donat tot,
0: no?
1: Això de... a les tonalitats. Se'ls ha donat tot això de...
0: Clar que moltes vegades és això, per molta experimentació que farem, sempre estem un poc enganxats a la tonalitat. És molt difícil.
1: Addictos a la tonalitat.
0: Addictos a la tonalitat, vull dir... sobretot en Occident, però també a Orient, totes les influències que ha rebut de la cultura occidental, no? I clar, la tonalitat és com que representa la tonalitat. Jo dic aquí la tonalitat com una cosa tonal, és a dir, d'acords.
1: Hòstia, no m'hauria pensat mai que la tonalitat era no, així com no, en plan tonal.
0: No, perquè podem parlar de centres tonals sense que hagi de ser tonal necessàriament.

0: Bueno, venga.
1: He de anunciar una banda japonesa dels anys 80, una cosa així, que es diu Japan X, que és molt bona, us recomano que l'escolteu. Personalment penso que tenen obres molt bones, la veritat.

0: fin, que sí, que tenemos nuevo grupo.
1: Sí, Japan X.
0: X-Japan.
1: Japan X. És X-Japan, sí, això mateix. O sigui, és un grup de... com a, té unes certes influències de Guns N' Roses i... tota aquesta...
0: A mi també me recorda un poquit a Whitesnake.
1: Whitesnake, això mateix, sí, sí. Sí que és veritat, sí, té un punt
0: de Whitesnake. Però estàs molt en mas.
1: No, sí, és que aquests són realment tenen, o sigui, si escoltau d'això tenen qualitat, eh? Vull dir, no és un grup friki i tal, sinó que encara que ho semblen un poc, però...
0: A mi m'agradaria arribar amb tu a un acord d'aquella cosa que són temazos,
1: sí,
0: i que te quites de los putos prejuicios contra Shakira i Chayanne.
1: Nunca!
2: Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio.
0: I no se volieron hablar, esto sí que sí, no se volieron hablar, eh?
1: Aquí volem anunciar que ens veiem a la tercera temporada de Bestruces. No. No, sí, no, és veritat.
0: Oliver, ¿aceptas que hay temazos en el mundo del pop?
1: Sí.
0: ¿Aceptas que hay temazos, sí, petardos?
1: Sí.
0: ¿Aceptas que hay temazos reggaetón? Yo te he visto menear el culo alguna vez.
1: Sí. Sí, yo creo que sí. No, estoy donando vueltas, estoy pensando en ejemplos concretos.
0: Pero que te tienes que quitar de los prejuicios.
1: Es que el reggaetón em costa a mí.
0: Però això són prejudicis, perquè si només escoltes la música, una crítica raonada al reggaeton com seria? La música, no les lletres.
1: No,
0: les lletres,
1: clar,
0: vam a part.
1: Vale, sí, és que té raó, clar, vull dir, la música... Hi ha una cosa molt interessant també avui en dia, només com un altre incís, que és el Deconstructed Club. Bueno, no és d'avui en dia, això ja és dels 2000, però el que es fa amb reggaeton també, més avui en dia, que és molt interessant. El reggaeton deconstruïdor, per dir-ho d'alguna manera. Tenim DJ Python, per exemple,

0: que se'ns anirà a viure a Japó, aquest pas. Si acceptem que sí, més enllà dels estils, les categories i la qualitat musical, que això a la qualitat sincerament ja em fa una mica grima, però bueno,
1: sí, estic d'acord.
0: Si acceptes que los temazos transcienden els estils musicals i fins i tot les preferències musicals, què és el que fa que un temazo sigui un temazo?
1: Hòstia, és complicat això de dir, eh? No estic segur, jo.

0: Què fa que un temazo sigui un temazo? Què necessites? Quins són els ingredients? És que clar...
1: Aviam, que això també és subjectiu, però és jo, per mi un temazo és algo que és que lo escucho i me... el meu cos ha de reaccionar d'alguna manera.
0: Sí.
1: No con un punyetazo al cantante.
0: Bueno, això passa també.
1: Però
0: així,
1: sabes, però... en plan, o vomitar.
0: Sí.
1: Vull dir que a mi un temazo és uno que me hace bailar. I això pot ser, ja tinc, la danza del sable o... joder, bulería, macho.
0: Ay, estic
1: d'acord. Bulería és un temazo.
0: Bulería.
1: Más te quiero cada día.
0: Del David Bisbal, pues sí, és un temazo. Jo considero
1: un temazo. Que te hay unas cosquillicas que t'has de posar a ballar. Eso es un temazo. Y lanza el sable es lo mismo.

0: que fa que un temazo sigui un temazo. Clar, jo pensava que no hi ha uns ingredients concrets, simplement... No sé, és com planetary alignment o alguna cosa així, no? Moltes vegades, perquè clar, vull dir, què és que fa que... No sé, ara tinc Bohemian Rhapsody dins el cap, però què fa que Bohemian Rhapsody sigui un temazo, no? O el Endless Rain aquest, per exemple.
1: No, però són temazos molt diferents.
0: Però clar, són temazos molt diferents, però clar, després si te'n vas al city pop japonès, jo ara estic amb el city pop japonès, no?
1: Tu sempre estàs amb alguna cosa japonesa, de veritat?
0: Bueno, mira...
1: O sempre has de fer origiris.
0: Origiris, origamis. Origiguinis.
1: No, les onigaris no.
0: Goniguinis.
1: Nigunigus.
0: Nigunigus. Nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus,
1: nigunigus.
0: Clar, és un tema, és un city pop, ara els últims anys ha tingut molta, com una explosió una altra vegada. És música feta al Japó durant els anys 70, 80, que va tenir com una expansió molt grossa durant aquests anys, a l'època del gran boom econòmic al Japó després de la Segona Guerra Mundial. I és com una música molt així, molt alegre, molt optimista, no? I per exemple, jo hi ha temes d'allà que són temazos, que jo els escolto i dic, jo me pongo a bailar. Però clar, jo entenc que això és un temazo que són... Bueno, no, anava a dir que igual són més desconeguts, però penso, hòstia, no? Perquè hi ha penya d'aquesta que ha vengut molt més CDs, diguéssim, ha vendido más que molts artistes que coneixem avui en dia. Clar, no sé, què fa que un temazo sigui un temazo? Què fa que Julio Iglesias se'n vagi al Japó i lo pete a saquíssimo, per exemple?
1: Això sí que no t'ho sé contestar.
0: Ah, exacte,
1: però és que això ja és massa complicat, és que no, és inabarcable, això que estem intentant abarcar, és inabarcable.
0: És inabarcable, clar, vull dir, tu escoltes el me va.
1: La libertad.
0: I dius, vaya puta merda, o sea...
1: Pero hoy puede ser mi gran noche es un temazo.
0: Exacte, va, en Rafael és diferent. Sí, Rafael jo no m'agrada gens com canta, però m'agrada la seva música, és veritat, m'agrada. No m'agrada la veu, però és una cosa personal, això.
2: Perquè és com que habla un poco así, ¿sabes?
1: No, sí, no, tiene voz de pedo.
2: Sí, tiene voz de pedo.
1: Como el Pierce Brosnan cuando canta en la película de Mamma Mia, tiene voz de pedo.
2: Balada triste de trompeta. Ay,
1: canta un poco así. Que te lo
0: peta. ¡Qué grima!
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, i aquesta penya ho ha patat, és que l'han petado.
1: Però això ja són fenòmens culturals, no?
0: Hòstia, clar, jo quan veig el Julio Iglesias que lo peta en tot el món i dices, però com pot ser? O sigui, com pot ser que aquest senyor... O sigui, la merda de música... O sigui, sincerament... O sigui, sinceramente... O sigui, vamos a ser sinceros, o sigui... Tu escoltes Balada Triste Trompeta de Rafael o escoltes Mi Gran Noche i dius, hòstia, són temazos... O sigui,
1: Mi Gran Noche és un temazo.
0: Són polits.
1: I hablando de temazos... El Trololó es un temazo y no tiene ni letra.
0: El Trololó es un temazo y no tiene ni letra. Y cambio, Julio Iglesias este lo está petando con estas letras carcas y mierda. Pero es que, no, dejando de banda la letra, escoltes la música de feta pel senyor Gat y dius, es que es dolenta. Es que es dolenta, es que es cutre, saps? Dius, hòstia, tu. Però ho ha patat, però és un dels artistes espanyols que més ho ha patat. I dius... Hòstia, com ho fas això? Pues, bueno, no ho sé. No voldria acabar el capítol d'aquest xerrant de Julio Iglesias.
1: A mi m'encanta aquesta deriva d'odi cap a Julio Iglesias que has agafat, la trobo boníssima.
0: No, és més intent ser analític, hi ha un pot d'odi, sí, però intent ser analític amb la qüestió de Julio Iglesias, però és que realment vull dir, és un senyor que dius... Bueno, tothom sap el que representa aquest senyor.
1: Puta merda. Tenen temperatures molt extremes al Japó, és una cosa. Jo crec que també aquí ens estem ja yendo de tema, perquè a veure, al final això són les persones, no? I hi ha gent que li... Ai, qui se quiere ir a Japó i qui no.
0: Sí. Bueno, jo dic el Japó perquè sempre ha estat durant el segle
1: XX. És com la cinquena vegada que menciones el Japó.
0: Sí, no sé com és, avui m'he agafat amb el Japó. No, no hi he estat mai, no, eh? Tampoc tinc intenció d'anar-hi, però...
1: Home, que no, segur que hi vols anar.
0: Bueno, de viatge, sí, m'agradaria, però, no és un projecte
1: ja
0: que tingui...
1: Ja coneixer el teu amic.
0: Quin amic?
1: El de les gallines.
0: El Merbou.

0: No son horas.
1: Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.

En una ocasió, devia ser l'any 79 o 80, era allà amunt, a l'emissora de Ciutadella, Ràdio Popular, en aquell moment, es veu que en el que posava la música, els vespres, li va agafar un atac epilèptic, i jo passava per allà i me van demanar un favor, abans si podia quedar un moment, i anar posant música. I li vaig dir que no hi havia cap problema. Jo i un company vam posar música allà durant una horeta o així, a Ràdio Popular. Va ser, crec que de les primeres vegades que devia sonar Pink Floyd i aquest tipus de coses, perquè vam aprofitar i vam posar el que ens va semblar. M'ho van remenar tot en allò, eh? Però bueno, en aquell moment hi havia aquest nivell de confiança, i me coneixien, i em diuen, escolta, Pep, vine un moment i mos ajudaràs. I bueno, i res, li havia fet un atac epilàtic, mesquines, pobre Damià. Molt bé.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fer. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren i en són la llum.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: som molt presoners del moment social en què ens toca viure. A finals del franquisme hi havia moltes ganes de canvi, de sortir d'aquell ambient de quarter. Tothom imaginava una altra realitat, una societat diferent, un aire més respirable. Ara que tenim llibertat, economia globalitzada i mil capricis a l'abast, costa més guaitar rere la paret.
1: Època de muda. Capítol 32. La Menorca més enllà.
0: La gent que està preocupada pel futur de Menorca es planteja com podria ser l'illa d'aquí a 15 anys. Haurà seguit el camí de les illes germanes? Com estaran els aqüífers? S'haurà resolt el tema de l'habitatge? Com es gestionaran els residus? Als anys 80, la gent que es mobilitzava per evitar la urbanització d'espais emblemàtics era acusada de frenar l'economia. Als anys 90, es pregonava que el progrés eren més camps de golf i més ports esportius. Sobre el canvi de segle, es van viure repetits intents d'un gran dic al port antic de Ciutadella, que incorporava una urbanització fins a Cala amb Blanes i altres barbaritats. En algunes convocatòries electorals, el tema central va ser si desdoblar o no la carretera, o si incorporar-hi grans rotondes de dos pisos i un camí no motoritzat que vagi agafant terreny per al futur. Bona part d'aquests intents d'important transformació de l'illa van quedar a l'aire, després de nombrosos titulars, dotzenes de rodes de premsa donant les coses per fetes i d'una gran activitat per part de gent que mai s'ha resignat a deixar d'imaginar un futur millor. Ara, Menorca viu un debat creixent sobre la quantitat de turisme que ha de tenir i sobre les tipologies que convindria o no promocionar. Es tracta de veure quanta gent es considera adequat reunir sobre l'illa i el litoral que l'envolta i poder parlar de quins límits convindria contemplar. Però hi ha pressions per evitar que s'aprofundeixi en aquesta anàlisi. La situació recorda un poc el Tina de Margaret Thatcher. There is no alternative, deia la dama de ferro, referint-se que només hi havia un camí per l'economia.
2: If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money.
0: Però Menorca jugam amb avantatge. Aquí sabem com serà Menorca d'aquí a 15 anys si no aconseguim adreçar el camí. Serem com a Eivissa. La incògnita és com serà si ens esforçam per trobar un camí diferent.

0: Per imaginar un altre futur, és imprescindible llevar-se les clocades i atrevir-se a parlar de coses necessàries, de reptes que cal superar, d'opcions que es podrien emprendre. Els analistes socials solen dir que la visió de Thatcher i Reagan es va acabar imposant per dues deficiències importants dels que ho veien diferent. Per una banda, es pecava d'immediatesa, de pretendre que les coses es facin d'una altra manera amb un curt termini de temps. I això no funciona. La majoria dels espais que es van conservar a Menorca van requerir de campanyes superiors als 10 anys. En alguns casos, superiors als 20 anys. Convindria una cançó per poder dir-vos que no. L'altra dificultat que va sorgir són les visions que pretenen canviar-ho tot sota la premissa que, d'una altra manera, no val la pena fer res. No som als anys 70 i la realitat sol ser un mosaic de peces. Fa 2.500 anys, Heràclit ja tenia clar que l'única cosa immutable és el canvi.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

mos agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña, i encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegra.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, aquí eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

no és de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que geuen a

costat d'un com un mai més. I feixuc com les paraules

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Com ha canviat Balears, si comparam les fotografies que sortien a les postals dels anys 50 i 60 amb el paisatge d'ara.
1: Sí, de fet, les postals retraten les darreres dècades d'història i poden veure com ha canviat el paisatge i la imatge d'aquestes illes.
0: Un dels personatges més importants de la fotografia balear va ser Josep Planes, que l'any 47 va obrir Casa Planes, que era un laboratori de fotografia industrial que sobretot produïa cartes postals. A través d'ell podem veure el canvi paisatgístic que ha sofert Mallorca i mos ho ha explicat n'Andrea Camp de Casa Planes.
2: El Josep Planes va ser una mica un visionari de veure aquesta relació entre la fotografia i el turisme i que també era un moment on la fotografia tecnològicament estava com avançant ràpidament, i llavors ell era un apassionat de la fotografia, buscava tota l'estona els últims avenços tecnològics de la fotografia i els portava aquí per aplicar-los a la fotografia per promoure el turisme. Llavors, clar, no va ser només una figura important en la creació de tot aquest imaginari turístic de les Illes Balears, sinó que també va ser una persona que va comportar totes les noves tecnologies relacionades amb la fotografia i la imatge també en moviment a les Illes Balears.
1: Casa Planes té un arxiu de més de 3 milions d'imatges, que se diu molt aviat, i a través d'elles podem entendre la història del turisme.
0: Unes postals que tenien imatges ben curioses, tant podien mostrar platges verges com massificades de turistes, hotels a primera línia de mà o camells de Montserena.
2: És molt curiós de veure tot l'arxiu perquè hi ha molts símbols o icones del turisme que no reflexen la realitat. Per exemple, la imatge de les pagès, que és com que ells es presenten a les cartes postals com un reclam turístic, com una vida que no era la real, que era una vida molt més dura al camp. El que és interessant de mirar-ho des del nostre punt de vista d'avui és de veure tota aquesta construcció, saps com ha construït una imatge i uns imaginaris al tomb de les Illes Balears i de Mallorca que no estan lligats a la realitat.
3: Les postals tan planes, jo dubto que retratassin un paradís, perquè hi ha camells, hi ha ases amb pagesos, hi ha pageses damunt d'una barca. Jo crec que retrata és purgatori, i discrepo, perquè s'industrialització del turisme, jo crec que és purgatori.
1: Aquest darrer que hem escoltat és en Cesc Mulet, cineasta mallorquí, creador del documental sobre Josep Planes, Postcards and Memories.
0: Les postals de Planes, a part de mostrar aquest paisatge idíl·lic o decadent, no? Segons com t'ho vulguis mirar, també te fan reflexionar sobre com era o com és la societat.
2: També hi ha tota una part de les cartes postals que fan aparèixer la dona com a reclam turístic i com també com una terra a explotar i a com un objecte de plaer, i bueno, aquestes coses, saps que ara les tenim com, a lo millor no tant nosaltres, però a lo millor la generació dels nostres pares les tenen com integrades, amb el sentit de que són imatges que hem vist constantment, tant si venies aquí a Mallorca com si anaves a altres llocs, que és com sempre t'apareix una dona despullada i tot això també et fa reflexionar molt i aportar una nova mirada a totes aquestes imatges i a les conseqüències que ha tingut, diguem, tot això a la vida d'avui dels residents i de la gent que viu aquí.
1: L'any 2000 tanca Casa Planes i l'any 2015 Marina Planes hereda l'arxiu fotogràfic i obre un centre de creació artística.
0: En aquest centre hi fan residències en les quals els artistes poden investigar i treballar amb aquestes imatges de Josep Planes. Un d'ells és en Sergio Monge, que va fer el projecte Totes les costes possibles.
4: El que vaig fer allà va ser seleccionar unes 1.000 postals dels anys 60-70, les Balears, on totes hi apareixia amb la línia de costa com a element cohesionador. I tot això ho vaig escanejar i amb aquest material vaig entrenar una intel·ligència artificial perquè generés noves postals artificials de llocs inexistents. L'algoritme generava paisatges que mos resulten familiars, no? Que mos recorden en les de les postals, perquè les postals, especialment les d'emplanes d'aquella època, tenen tota una sèrie de codis que se repeteixen, no? Els mateixos colors, supersaturats, uns hotels blancs, etc. S'obre pretenia ser una invitació a reimaginar la història del paisatge balear i del desenvolupament turístic.
1: I si parlam de reimaginar aquest paisatge balear, el fotògraf David Arquimbau n'és un exemple. Ens ha explicat que vol retratar les seves postals del segle XXI.
5: El nom era un assaig fotogràfic, emprant la paraula postals de manera irònica. És a dir, la meva mirada es fixa en la quotidianitat que m'envolta, que al final és el meu, la meva línia de treball. Per mi el que són les postals autèntiques, no? Contraposant-les d'alguna manera a les postals que compraven o que tenien els turistes. Per mi les meves postals és el que tothom pot veure quan obre la porta de casa seva a Menorca. Escenes quotidianes que, bueno, que només fa falta educar un poquet la mirada per veure-les. Jo recordo, jo havia estat fent feina per una editorial que feia postals i aquelles postals mai estan fetes, ni el mes de juliol ni el mes d'agost. És a dir, fent postals a la primavera perquè quan vinguin ells es pensin que la primavera és igual que l'estiu, no?
4: A jo m'agrada dir que aquí la ficció va ser una altra de les tecnologies que transformen el paisatge. Per poder fer realitat el model, feien falta no només una transformació tècnica, d'infraestructures, aeroports, etc., sinó també una transformació imaginària de les sensibilitats, de crear un relat. S'illa se transforma primer en lo imaginari i després en lo real, però, claro, en el final la realitat real és molt diferent de la ficció.
0: Aquesta ficció de la que ens parla Sergio Monge és el punt de partida del treball artístic d'Abel Fullana.
1: Ella ens explica que anava a Magaluf d'excursió per a inspirar-se per als seus quadres.
6: Fa una sèrie d'anys me vaig centrar molt en representar les escenes turístiques que veia a Mallorca. Una exposició que vaig fer, per exemple, se deia Isla Bonita, que la vaig fer aquí a Mallorca i després també a Nova York. El que representaven les pintures eren tant personatges com elements que poden trobar la vida turística de Mallorca. Una piscina plena de gent fent guarrades, potant uns disfressats com de Teletubby, després un altre disfressat de Superman. I això seria un poc les imatges que més he representat, així com del turisme. M'ha cridat l'atenció això. La selva, la jungla, el paisatge exòtico, gent nocturna que se crea a les costes de Mallorca. Te'n vas un vespre a Magaluf i te trobes carrers plens de persones mig en pèl, borratxes, pareixen zombis, ties, azafates que t'estan intentant vendre que entris a la seva discoteca, que t'estan intentant vendre xupitos de garrafón màximo, llumets per tot, gent disfressada.
0: Entre les primeres postals de Planes i les imatges que creen aquests artistes actuals han passat molt d'anys. Ha evolucionat el turisme, el paisatge i la societat, i els artistes no poden estar d'esquena a la realitat que viuen.
4: Un concepte que vertebra la meva pràctica artística i la meva recerca és el de, que jo li dic, de realisme turístic, no? Que seria aquesta dificultat d'imaginar alternatives en el model turístic, tant en un sentit econòmic com cultural, fins i tot encara quan sabem, quan tenim clar que no funciona, no? És aquest punt en què acabam dient un poc ja sense esperança de ja, però és que vivim del turisme, o que no hi ha alternativa, o que plantejar una altra cosa no és realista, no? Enfront a aquest realisme és on l'art crec que té una potencialitat molt forta, perquè l'art mos demostra estèticament que les coses sempre poden ser diferents, no?
5: En una meva fotografia és un punt de vista totalment subjectiu del meu entorn més pròxim. I el que més m'atrau és el comportament humà i la seva petjada en el territori. Sempre des de l'humor, la ironia, el sarcasme, amb el punt just, i no busco més el riure i que el riure ens porti un poquet a la reflexió. El que veig és que l'indústria turística transforma el territori, transforma el comportament dels humans, ja siguin locals o foranis. Des del meu punt de vista, el turisme desarrela totalment en els residents, ja siguin nats o no nats a l'illa, Justament per això, la gentrificació fa que desapareguin aquells elements que identifiquen el territori i arrasa amb les tradicions pròpies. D'alguna manera jo intento reflexar aquest desastre visual a les meves fotografies, no?
1: En aquesta píndola hi han participat Andrea Camp, Ses Mulet, Bel Follana, David Arquimbau i Sergio Monge.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat, sent amb absoluta seguretat que em bugiré de nou. Crec que no podem passar altra vegada per una d'aquelles èpoques terribles. Sé que aquesta vegada no podré recuperar-me. Començo a sentir veus i m'és impossible concentrar-me. Així que faig el millor que puc fer. Tu m'has donat la màxima felicitat possible. Has estat en tots els sentits el que un pot ser. No crec que hi hagi hagut dues persones més felices que nosaltres, fins que ha arribat aquesta terrible malaltia. No puc lluitar més. Sé que arruïn la teva vida, que sense jo no podràs treballar. Sé que ho faràs, ho sé. Ja veus que no puc ni tan sols escriure adequadament, no puc llegir. El que vull dir és que et dec a tu tota la felicitat que he tingut en la meva vida. Has estat totalment pacient amb jo i increïblement bo. Vull dir-ho, tot el món ho sap. Si qualcú hagués pogut salvar-me, aquest qualcú haguessis estat tu. Ja no queda en jo res que no sigui la certesa de la teva bondat. No puc seguir arruïnant la teva vida durant més temps. No crec que dues persones puguin ser més felices del que ho hem estat tu i jo. Benvingudes, benvinguts. Comencem el programa d'avui amb aquesta terrible carta i alhora commovedora que l'escriptora Virginia Woolf escriu al seu marit Leonard per ratllar d'un tipus de carta que no són gaire agradables, que són incòmodes, però que desgraciadament també s'envien o es troben. Aquestes són les cartes de suïcidi. Jo som Andreu Llamburu, mos acompanya a l'edició en Txec Pons i això és Epistolari Express.

0: A la primavera de 1941, la salut mental de l'escriptora Virginia Woolf, el seu trastorn bipolar, es va descontrolar definitivament. Va esclatar la Segona Guerra Mundial, la seva casa a Londres es va destruir i la seva biografia sobre l'artista i crític britànic Roger Fry va tenir una freda acollida. El 28 de març va desaparèixer de casa seva. Va ser el darrer dia que se la va veure en vida. El 31, un dia de sol que esborrava niulats per d'un fred per esculpir estàtues de gel, l'escriptora va aparèixer ofegada a les aigües gèlides del riu Ouse, molt a prop de casa seva a Sussex. Quan la van trobar, el seu fidel bastó bressolava a la vorera del riu. L'escriptora havia introduït dues enormes pedres a les butxaques del seu abric per evitar que el cos pugés a la superfície massa prest. Sembla ser que no era la primera vegada que la gran novel·lista havia intentat acabar amb la seva vida. Alguns dies abans havia tornat a casa seva amb el vestit totalment xop perquè, segons ella, havia caigut al mateix riu i se li havia oblidat les pedres. Na Virginia havia deixat dues cartes, una al seu marit i l'altra a la seva germana Vanessa Bell, en les que explicava que la seva decisió desesperada obeïa a la seva negativa a reviure els deliris torturadors de la seva antiga bogeria i a obligar els demés a suportar-los. Però abans d'analitzar aquest tipus de carta, anem a donar quatre punts de la biografia de la genial escriptora. El seu nom era Adeline Virginia Stephen, però ha passat a la història de la literatura amb el llinatge del seu marit. La seva carrera literària va començar en el periodisme literari, concretament en el suplement literari del The Times. El 1912, quan tenia 30 anys, es va casar amb en Leonard Woolf i amb diversos companys van fundar el grup de Bloomsbury, grup que encoratjava un enfocament liberal de la sexualitat. Juntament amb el seu marit, va fundar l'editorial Hogarth Press, que va donar a conèixer joves promeses de l'època, com el T.S. Eliot, autor de La Terra Erma. És autora de les novel·les L'habitació de Jacob, Mrs. Dalloway, El far, entre d'altres. La seva tècnica de monòleg interior i el seu estil poètic es consideren com una de les contribucions més importants de la novel·la moderna. En la seva adolescència, na Virginia va patir abusos sexuals per part del seu germanastre, que era més gran que ella, cosa que la va dur més endavant a desenvolupar un trastorn bipolar i que la va condicionar també a l'hora de mantenir relacions sexuals. Així doncs, va ser aquest trastorn que la va empènyer a posar fi a la seva vida?
1: This is Daniel Johnston speaking from a mental hospital. They tell me I'm crazy here. Out come the demons.
0: Òbviament, el seu trastorn bipolar, malaltia mental greu que es caracteritza per canvis dràstics en l'estat d'ànim, on les persones afectades oscil·len entre episodis d'eufòria i activitat i períodes de tristor i desesperança, en va ser una de les causes, perquè la decisió de posar fi a la vida depèn de molts altres factors en els que ara no entrarem.
2: Si pensara con claridad, Leonard, podría decirte que estoy luchando sola y envuelta en la oscuridad y que solo yo conozco, solo yo comprendo mi propio estado. Y tú vives, dices que vives con la amenaza de mi extinción. Leonard, yo también vivo con ella.
0: Però què va impulsar a Virginia a escriure aquesta carta? Les raons per escriure una nota d'aquest tipus són molt diverses. La sociologia, psiquiatria, psicologia i grafologia, entre d'altres, s'han encarregat d'estudiar aquesta tragèdia. En aquest cas, veiem l'explicació del motiu i un intent per alleugerir el dolor del seu marit, tractant de minimitzar sa culpa. Segons Simon Critchell, autor de l'assaig, A punt sobre el suïcidi, aquestes cartes són, i citem, una darrera i normalment desesperada tentativa de comunicar-se. Una comunicació final. No es vol morir sol, sinó en companyia d'una o més persones, als qui la nota va dirigida.
2: Querido Leonard, mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara. Y conocerla por lo que es. Así podrás conocerla, quererla por lo que es. Y luego guardarla dentro.
0: Tema tabú, delicat, incòmode, sovint amagat, del que no hauríem de tenir ni por ni vergonya de ratllar i debatre àmpliament. Però nosaltres ho deixem aquí, recordant la genialitat de l'obra de Virginia Woolf, i mos acomiadem amb les immortals paraules finals de la seva novel·la Les ones.
3: La mort és el nostre enemic, i és en contra de la mort que valco brandant l'espasa, amb els cabells flotant en el vent com els d'un jove, com flotaven en el vent els cabells de Percival quan galopava a la Índia, endinsant els esperons contra els flancs del meu cavall, invençut, indòmit, em precipit en el teu encontre, oh mort, i ses ones romperen sobre sa vorera.

Postdata. S'acomiaden de Voltros en Xec Pons i en Andrea Iomburu. Això és Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: manera llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de... Això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordocs, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com a en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare, com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més... també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com vaig ser ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: va ser molt complicat perquè jo tenia la idea del projecte abans de la pandèmia i clar, no comptava que hi és una pandèmia i que em complicaria l'accés en els hospitals i inclús a les embarassades, perquè elles també estan en un moment molt vulnerable, embarassada hi ha molt de risc, i clar, tot d'una que se va declarar l'estat d'alarma, pandèmia, va ser encara molt més complicat haver d'explicar que estic fent un projecte i que necessit la teva ajuda, necessit entrar en el teu parc, necessit fotografiar-lo i no només que aquestes fotografies quedaran entre tu i jo, sinó que aquestes fotografies han d'anar a un jurat, les veuran altres persones, les veuran els meus companys, i era bastant difícil explicar-ho.
1: M'ho imagino, no deu haver estat fàcil convèncer aquestes protagonistes, no?
0: Per res. De fet, igual vaig xerrar amb 10, 15, 20 dones embarassades que estaven a punt de donar a llum i només vaig poder aconseguir 4.
1: Jo m'havia imaginat al revés, com que en el moment de pandèmia vas pensar, ostres, que interessant la gent que ha de parir en aquesta situació tan estranya. Però pel que ens expliques va ser al revés, ja tenies el projecte en ment i la pandèmia va ser com... Tot i la pandèmia, no vas renunciar a dur-ho a terme?
0: No, realment, clar, el tenia pensat abans i en el moment que arriba la pandèmia jo me planteig que enviar el projecte i bueno, per tema de terminis, el professorat de l'escola me varen avisar que si jo que enviava el projecte m'arriscava bastant a no arribar a data per presentar-lo. I jo tenia clar que el volia presentar el mateix any i vaig haver de seguir endavant, no hi va haver massa.
2: I llavors el projecte el fet que fos en pandèmia va fer que, de com tu t'havies pensat anteriorment o com es va dur a terme, havia canviat molt o te vas haver d'adaptar?
0: Sí, és a dir, va canviar i no va canviar. Va canviar per el fet de que jo tenia pensat fer molt més parts i tenia bastanta més varietat i en la pandèmia me vaig haver d'adaptar a la situació que hi havia i a les dones que podies tenir. Tant podia ser que en tingués 2, com 3, com 4, com 6. I per terminis només em vaig poder tenir 4. Que aquí no només era tenc 4 i faré aquest parts i ja està. Les de casa, les que varen parir a casa seva, va ser bastant més senzill perquè era ella, la comare i l'equip de metges. Però a l'hospital necessitava xerrar amb els departaments, amb bàsicament tot l'hospital perquè m'ho poguessin donar accés, ja que durant la pandèmia se va declarar que només hi podia haver un acompanyant durant el part. I per tant, haver de demanar que hi hagués una segona persona en el part, en pandèmia, m'havia de fer la PCR 24 hores abans d'entrar.
2: Vas fer moltes, Ida, no?
0: Sí.
1: I pagades per tu.
0: Sí.
1: Que no eren barates les PCRs en aquella època.
0: No. I clar, realment va ser molt complicat poder aconseguir de tenir el consentiment. Estava, no només era xerrant amb la persona que estava a punt de donar a llum, sinó que era també xerrar amb tot l'equip farmacèutic, inclús que me diguessin, vine a l'hospital, però fins un parell d'hores abans no sabrem si tu pots entrar. Per tant, era tot el risc d'estar en contacte contínuament, correus, cridades, tot.
2: Sí, com una incertesa constant, no?
0: Sí. No tenia res segur fins al darrer moment.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

però encara no hi he anat. I quan vos vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Tintes de Can Capó, que en 78 eurots

tindré dues escanyes de litxi. I em va muntar un parell. Però amb aquella joia visitant disquitxos, les canyes que em fan anar rovell. Trupo de peix, trupo de peix. Trupo de peix, trupo de peix. Trupo de peix, trupo de peix. I aquell dia m'ho va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Trupo de peix, trupo de peix. Trupo de peix, trupo de peix. Trupo de peix, trupo de peix.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

67, els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, al·lots i al·lotes, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Esmercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ja us estava esperant. Allà on sigueu, benvinguts, benvingudes. Seguim la travessa per aquesta mà de contes. Avui ens aturem a un nou port. I d'entrada ho fem de la mà del meu estimat Eduardo Galeano, que explica que fa temps un amic seu que feia feina a ses vinyes de França, just antes de morir, li va revelar el gran secret. Li va dir fluixeta que ho durà. Arrem, amic meu, arrem, està fet de vi. Llavors, en Galeano va pensar que si es rem estava fet de vi, potser ses persones estem fetes de ses paraules que expliquen allò que som. I l'anècdota no queda aquí. Diu l'escriptor que aquella nit va somiar amb una casa. Però no una casa qualsevol, sinó que va somiar amb la casa de ses paraules. Un lloc on hi anaven tots els poetes. Perquè allà ses paraules estaven guardades en flascons antics de vidres i esperaven ansioses en els poetes i si els hi oferien boges de ser triades. Ses paraules pregaven en els poetes per ser vistes, olorades, per ser tocades, degustades. I els poetes obrien els flascons per tastar-les amb el dit i llavors les llapaven mentre arrufaven el nas. En els poetes els hi encantava recórrer els passadissos d'aquella casa, cercant aquelles paraules que desconeixien, retrobant-se amb algunes que ja coneixien, però sobretot cercant aquelles que havien perdut. O això diu l'escriptor que va somiar. I clar, amb aquests somnis, normal que en Galeano escrigui com escriu. Us heu imaginat aquesta casa? Com seria una casa habitada per paraules? Per mi, la narració oral ve ser aquesta casa, ja que amb ella he après a habitar ses paraules des de molts puestos diferents. He trobat refugi en paraules que mai hagués pensat. Hi ha d'altres que m'han permès construir ses meves històries i compartir-les. Ara també us dic que hi ha paraules que s'han negat rotundament en ser habitades, si més no per ara. Ara m'he recordat que fa temps, amb una funció de contes, una fiata petita es va atracar a jo i me va demanar: on viuen ses paraules? I no vaig saber què dir. Probablement, si m'ho digués ara, diria que en aquesta casa somiada. Llegies l'altre dia que ses paraules viuen sobre els silencis, que neixen i moren en els silencis, i que finalment els silencis no són més que l'aire que hi ha entre una paraula i una altra, entre un pensament i un altre, entre una mirada i una altra. I m'atreveixo a afegir, i això ja és collita pròpia, que és en els silencis de ses persones on podrem trobar ses paraules que narren sa seva història. De fet, ja ho deia en Aristòtil, no? Allò de que l'home és esclau de les seves paraules i amo dels seus silencis. A jo m'encanten els silencis i, sobretot, tot allò que pot arribar a succeir mentre dura un silenci. Avui, però, hem vingut a celebrar sa paraula. Sa paraula narrada, sa paraula abocadora de mons fantàstics. I, a més, avui canviarem ses rondalles més tradicionals per un conte. Un conte escrit per l'autora Agnès Lestrat. Si fa dos programes dèiem que sa rondalla era una narració fantàstica, anònima, i que recollia en clau simbòlica experiències i fets que, tot i ser imaginàries, molt tenien a veure amb la vida quotidiana de sa gent, avui, per definir conte, us duc ses paraules de l'escriptora espanyola Estrella Ortiz, a qui jo recomano molt llegir. I diu el següent: els contes són aquelles petites aturades en l'esdevenir de la vida. Quan es narra un conte, el temps s'atura I per un moment, Voltros i jo vivim una mateixa fantasia on aprenem i coexistim els uns amb els altres. Contar contes és una activitat pacífica i revolucionària. I a més, no ens enganyem, els contes sempre xerren d'allò que realment importa. Què? Comencem? Ja esteu preparades i preparats? Teniu la imaginació activada i heu deixat de fora les preocupacions? Perfecte, Ida. El conte ja és aquí. Existeix un país on la gent gairebé no xerra. És un país de cases petites, parets blanques i teulades vermees. I, curiosament, és l'únic país que té una gran fàbrica de ses paraules. En aquest estrany país, cal comprar ses paraules i te les has d'empassar per poder pronunciar-les. I, clar, els carrers no estan plens de botigues on comprar llibres, fruita, joguines... No. Els carrers estan plens de botigues on es venen paraules. I ara imagineu-vos un carrer llarg i la primera botiga que vos trobeu és la botiga de les paraules d'estiu, perquè puguis estar a punt per quan arribin els mesos de juny, juliol i agost i tinguis tot el vocabulari necessari per gaudir d'unes bones vacances. Si segueixes per aquest carrer gran, et pots trobar també amb la botiga dels discursos. Allà venen discursos sencers, amb totes les paraules, per ocasions especials, no sigui que et quedis en blanc o et falti qualque cosa a dir. I arribant al final, hi ha la botiga de les paraulotes. Però, ep, que per aquesta necessites carnet i tenir una edat determinada. Però la meva preferida és la botiga de les onomatopeies. Obrir la porta d'aquella botiga és tota una festa. La gran fàbrica fa feina tots els dies de l'any, durant el dia i el vespre. Les paraules que surten de les màquines són tan variades com ho és el llenguatge. Existeixen paraules que són més cares que unes altres. I clar, i aquestes paraules més cares no es diuen molt sovint, excepte si s'és molt ric. I és que en el país de la gran fàbrica, xerrar surt molt car. Però les famílies que no tenen tants doblers són molt creatius i tenen diferents estratègies per aconseguir paraules. Hi ha qui cerquen els fems, paraules que han estat tirades o s'han perdut. Però les paraules que es llencen, us he de dir que no són gaire interessants. O que trobeu de caca de cabra i os de conill. No les emprem gaire. Hi ha qui espera que arribi la primavera, perquè aleshores arriben les rebaixes de la gran fàbrica de paraules. I es poden aconseguir lots de paraules molt barates. La majoria de vegades, però, aquestes paraules no serveixen per res. Solen ser molt polides, però poc útils. O què fem amb ventríloc i filodendre? Els dies de vent, totes les famílies treuen en el carrer a tots els fiets i fietes, perquè són els dies on les paraules a vegades s'escapen de les converses o surten volant de les finestres o a vegades fins i tot de les butxaques es poden escapar qualcunes. Llavors, els fiets i les fietes les persegueixen amb els seus caçapapallones i en el vespre se les empassen i comparteixen algunes paraules amb sa família. Avui, en Bruno, que és el protagonista d'aquesta història, ha enxampat tres paraules amb la seva xarxa. Però no les vol compartir amb sa família. Se les vol guardar per algú molt especial. La seva veïna, Ariadna, demà fa els anys. I en Bruno n'està molt enamorat i se l'estima molt. I a ell li encantaria picar la seva porta i dir-li: Ariadna, per molts anys, t'estim. Però no té prou cèntims per comprar tantes paraules. Aleshores, ha decidit que li regalarà ses paraules que ha trobat. N'Ariadna viu al carrer d'escostat. En Bruno pica sa porta, però no li diu «Bon dia, Ariadna, per molts anys», perquè no té aquestes paraules guardades. En lloc d'això, somriu. N'Ariadna avui d'un vestit vermell cirera. I a ella li encantaria obrir sa porta i dir-li «Moltes gràcies, Bruno, endavant!» Però no pot, així que es queda en silenci i també somriu. De repent, en Bruno veu com n'Òscar s'atraca. N'Òscar és un altre fiet d'esbarri, però en Bruno no li cau massa bé, perquè més n'Òscar ve d'una família molt rica. Però no és per això que li cau malament, sinó que l'Òscar no somriu. Ell xerra, i xerra molt, i sempre li xerra en Ariadna. I arriba tots els dies dient... «T'estimo, Ariadna, t'estimo amb tot el meu cor i algun dia tu i jo ens casarem». «Això costa una fortuna», pensa en Bruno. A més, si tingués doblers per comprar totes aquestes paraules, diria altres coses. Sí que en Bruno a vegades es queda una mica trist. I tot i que l'Ariadna segueix somrient, ara no sap si li somriu a ell o a n'Òscar. I a son en Bruno li posa un poc trist, però respira profundament i pensa en tot l'amor que té dins. A més, avui n'Ariadna fa anys i és motiu de celebració. Així que, ràpidament, antes de que n'Òscar xerri, s'endú sa massa butxaca, s'empassa ses tres paraules i amb un filet de veu les pronuncia. Cirera. Pols. Cadira. Ei, que heu de pensar que un no tria les paraules que caça el vent. N'Ariadna ja no somriu, se'l mira molt fixament i pensa per dins que aquell és el millor regal que li han pogut fer. Aleshores, se li apropa a poc i diposita un dolç petó en el nas d'en Bruno. Llavors en Bruno somriu i se li posen ses galtes ben vermelles i se'n recorda que té una darrera paraula, una que va trobar fa temps entre els fems, entre centenars de caques de cabra i ossos de conill. Exacte, allà. Una paraula que li havia agradat molt i que l'estava guardant per un gran dia. I finalment, aquest gran dia havia arribat. Es va ficar sa massa butxaca, va treure sa paraula, se la van passar i fixant la mirada en els ulls de n'Ariadna, li va dir «Més!». I ara et pregunto a tu, sí, a tu, que m'escoltes, si haguessis de guardar una paraula per una ocasió especial, quina seria? O millor dit, potser fa massa temps que guardes aquesta paraula a sa butxaca i és moment de compartir-la. Conte contat. Conte acabat. Adaptació de La gran fàbrica de les paraules, d'Agnès Lestrade.

que volen que ens hi pagui sa cuina. Que volen que ens hi pagui sa cuina. Que ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que ens hi pagui sa cuina. Que ara volen que ens hi pagui sa cuina. Que volen que ens hi pagui sa cuina. I ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

0: Avui a les mesurades ens adentrem en el barranc de Son Boter per visitar Sort de Son Trèmol a migjorn i en el seu pagès, en Pere Torres, que des de fa uns mesos han pres un projecte amb fruiters a la gestió d'aquesta finca. Bones, Pere.
1: Bones, com estem?
0: Bé, bé, benvingut a les mesurades i gràcies per voler compartir aquesta conversa amb nosaltres. Bé, primer de tot, què és per tu la terra?
1: Bueno, jo crec que la terra ho és tot. Al final, sense terra no hi ha vida. I sense vida no hi seríem. Vull dir que és el punt aquest que, bueno, com has dit un poc en la introducció, haurien d'estar més vinculats perquè sense ella no seríem un món, no serien res. No hi hauria vida. O vida així com el coneixem ara. A partir d'aquí, bueno, la meva vida s'envolta de terra. Vaig començar amb 16 anys fent feina al camp, i ja des de petit ja sempre m'ha agradat estar en contacte amb la natura, estar envoltat de terra, i a partir d'aquí m'he creat un poc la meva vida, anant un poc d'aquí d'allà, perquè el camp és complicat, i més complicat es fa trobar-te el teu punt, o trobar-te tu mateix dins, com has dit, un món que cada vegada està més industrialitzat, i pel caràcter que tenc o per les creences que tenc surt un poc de jo. I bueno, crec que ara, al cap de 20 anys, he aconseguit trobar el que me feia falta. Per no pescar la llamba
2: aixessin tot, es van fer bromes fins caure redor. Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

Suficient. El veig cada dia, me declaren 7.000 llengües, o no el vull tornar a veure mai més. La repulsió sobtada és la primera fase del dol. Ves a pastar fang. La monotonia es reprodueix com els polls. Els avorrits ens falta vida interior. I els eufòrics ubicar-se dins d'ella. Estic prenyada d'una crisàlida poruga. Una confessió poc explícita és suficient per invocar-te? Fas que sí amb el cap. Una decisió en l'aire o un silenci còmode és suficient. Queixes. Sobrant com un jersei de llana penjat a la cintura. Fràgil com un infant lactant que plora més que mama. Intractable com la hipertensió, les artèries rígides. Manyuclada com un peix desespinat. Banyada de repel·lent de mosquits, arrugada de tristesa.

però és incapaç de mantenir-te. L'escèptica que professa una fe cega en les queixes. Només els laments són certeses. Pedrera. I tant sí com no, haver de caure de morros per fer costera i esdevenir pedrera per no plorar els fills que no naixeran. He nascut per esculpir la maternitat a una roca.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el podcast on entrevistam les creadores en residència a la Casa d'Artistes. Acabam d'escoltar recitar a l'autora Anaïs Fané Anglada. Benvinguda, Anaïs.
1: Benvinguda, també.
0: Si sou oients de Ràdio Far, segurament ja vos soni la seva veu i la seva manera de recitar, perquè la quarta temporada de Residents ja van tenir el gust de poder conversar amb ella. En el context d'una altra residència ben diferent, ara està convidada a Casa d'Artistes en el marc de la residència Illes d'Art, enfocada a la creació poètica. La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

he trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Calen Turqueta és una petita meravella natural. Dos discrets barrancons del sud menorquí conflueixen en un mateix punt i formen una platja bifurcada d'arena clara. Aigües turqueses i vegetació alta fins la vorera del mar. Un indret que combina la característica idíl·lica per a la promoció turística amb la idiosincràsia d'un espai icònic per la defensa territorial de l'illa.
2: Època de muda. Capítol 4. Tovalloles a l'arena.
1: A principis dels 70, la propietat de la zona va promoure la seva urbanització. Eren temps d'administració centralitzada. El Ministeri d'Informació i Turisme va declarar Calen Turqueta com a centre d'interès turístic nacional. L'aposta era clara. A la propaganda de l'època s'anunciaven centenars de parcel·les, carreteres, enllumenat, aigua corrent, clavegueram i fins i tot una platja artificial. Però recursos administratius, iniciatives cíviques i institucionals es van sumar per defensar el racó encisador. Avui és una zona protegida per diverses legislacions. Sens dubte, una gran victòria. Malgrat tot, altres realitats s'imposen i ara s'hi pot arribar en cotxe fins que s'omple l'aparcament, però també amb busca d'hora. O amb bus nàutic, que surt d'urbanitzacions properes, o amb barques golondrines amb més de 100 usuaris, o amb vaixells particulars, o en taxi, en moto o en bicicleta. Per això aquesta joia de la corona turística pateix tot l'estiu una pressió diària del doble o el triple que l'establerta als instruments de regulació. Arribar-hi a peu de matinada és un regal. Baixar sota el bosc de pins i alzines en la penombra de les primeres llums retorna l'apreciada identitat calmada que acull els caminants amb una bellesa serena. A prop del mar, les arrels superficials s'entrellacen amb les roques emergents, com els dits s'agafen per subjectar-se a una superfície. Els barrancs arrepleguen aigua des de temps immemorials. Una vasta zona acull les pluges i els desplaçaments soterrats de l'aqüífer i tot es canalitza cap a un mateix punt. L'antiga sínia dona testimoni d'aquest valor subterrani, invisible però indispensable. Com una confluència similar, arriba gent diversa que vol sumar-se per construir coses comunitàries. Aquesta voluntat és, com l'aigua amagada, un valor críptic, subjacent, però igualment essencial. Venen a fer coses que només es fan si hi col·labora molta gent. Dotzenes de tovalloles es distribueixen amorosament sobre l'arena i configuren un mosaic amb el nom de l'illa estimada. Les persones s'asseuen sobre la platja. Individualment passarien desapercebudes. Però en seure uns vora els altres sorgeix el producte col·lectiu, on cadascú resulta indispensable per anar conformant, com a baules, un text que només es veu des del cel, però que dona la volta al món. Haurà estat l'únic dia de juliol en què la pressió humana s'haurà ajustat, durant unes quantes hores, a la que hauria de ser diàriament. L'incompliment que cal corregir és aquest. Calen Turqueta petita, a tu qui et puarà la teva dolça pau? Un grapat de cors joves han respost al poema de fa dècades. Entusiasme i experiència s'han ajuntat amb la fràgil rosada i han construït un altaveu per als reptes actuals. Una família d'ocells capsotis acompanya la trobada. Canten el seu reclam. Es mouen sense problema entre la gent dibuixant ràpides formes a l'aire mentre capturen mosquits gairebé invisibles. Avui, la natura sembla agraïda.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

perquè en recordis. Quan faci fred seré a la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger, i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

Dejava el Quinto es castell passant per pillar Carlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits, amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat d'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

els corrents que va trobant. Guien un bord ordinari

0: La combinació d'interessos mou bona part dels processos essencials que permeten la vida al planeta. Els humans, proclius a generar un món propi, fem realitats socials que de vegades semblen surrealistes.
1: Època de muda.
2: Capítol 31. Interès en general.
0: La primavera d'enguany brinda prou aigua a les plantes de cicle curt. Per això el camp va ple de flors. Un gran escenari per contemplar com es mouen els actors de la vida. Si observem amb deteniment l'estesa floral, en un camp no fumigat, hi trobarem abelles silvestres i domèstiques, erugues i papallones, aranyes i mosques. Tothom exercint el seu interès per interactuar amb les flors. Moltes vegades es tracta d'un interès compartit, on l'abella solitària aconsegueix nèctar per alimentar les cries que alberga dins d'una tija buida. La flor, en compensació, intercanviarà la polseta del pol·len. De vegades, la permuta no resulta tan evident. És el cas de les preses que captura l'aranya que habita entre els pètals, que noten de sobte els quelícers del depredador. Tot i així, els experts diuen que també en els processos de caça entre animals hi ha conseqüències virtuoses per al medi. És l'efecte de moviment constant d'aquells que temen ser capturats. Això es veu molt bé en els herbívors salvatges, que sempre es mouen i ho fan en grups compactes per defensar-se millor dels que els aguaiten. D'aquesta manera no esgoten mai la pastura i distribueixen de manera idònia els excrements. L'herba torna a ser-hi al cap d'uns mesos sense necessitat de sembrar-hi res. Els pagesos, que han après a aprofitar aquest procés natural, intenten que el seu bestiar es comporti de manera similar, a base de parcel·lar les tanques en subdivisions més petites, on els animals hi fan poc temps i no hi tornen fins passades prou setmanes. L'interès del pagès aquí és aprofitar millor la pastura, adobar els terrenys sense ús de maquinària i, en ocasions, reduir també la necessitat de llaurar. Sistemes manco intensius i més rendibles, molt amables amb el medi. En altres tipus d'activitats, però, els efectes no sempre són diàfans. Per saber les bondats o defectes d'un projecte que qualcú dissenya per intervenir al territori, se sol fer un tràmit d'anàlisi i exposició al públic. Si es considera molt estratègic, pot ser també declarat d'interès general. A Menorca tenim casos gloriosos en què s'ha abusat d'aquest mecanisme, pensat originàriament per temes evidents. Una escola, un dipòsit contra incendis... Ha tancat el parc aquàtic que va ser declarat d'interès general amb l'argument que ajudaria a desestacionalitzar el turisme. El jutge no s'ho va empassar. Però tot fa tema que es puguin repetir casos similars. L'actual govern balear va modificar a la primera ocasió la definició de l'interès general. S'ha esborrat la frase que deia que la iniciativa ha de transcendir els mers interessos individuals. La palanca torna a ser delicada. Ha plogut bé per les flors, però no tant per a les zones humides o els aqüífers. Als terrenys on el bestiar no rep químics, solen abundar els escarabats, que transformen les boines en nutrients, fan galeries per sota i enterren bolles que alimentaran els seus descendents. Aquí l'aigua hi entra amb més facilitat. Més vegades del que pot semblar, els interessos humans coincideixen amb els de la natura.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els veïns catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projecta.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Bon dia a tothom. Avui encetam un nou programa, Arrelats. Aquest és un espai que pretén parlar de sa música d'arrel, de sa música tradicional, de sa música folk. Al final tot són etiquetes i ja tindrem ocasió de xerrar més endavant d'aquestes etiquetes i que impliquen cadascuna. Però tot això es vol fer des de s'estima, des del coneixement i de s'escolta comentada de cançons. Escoltarem unes quantes cançons i a partir d'aquesta escolta farem les nostres reflexions. I cadascuna d'aquestes cançons al final representa un món i això és el que escoltarem. Totes les músiques al final tenen una història darrere. I la música d'arrel menorquina té un valor incalculable i amb molta feina darrere de tanta gent que s'hi ha dedicat. I creiem que val la pena mirar-s'ho en respecte. Per això som aquí. Pretenem ajudar així que la gent escolti amb uns altres ulls, que en aquest cas serien amb unes altres orelles, i així segur que hi guanyarem adeptes a la nostra música.

0: En aquest programa comptarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, mos acompanya un gran amic nostre. És component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta ginada. I mos acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí a ser nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats, i que pogués ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que mos ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entenem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents. És bé?
1: Bueno, van ser un poc es pont entre es no res i el que en els anys 70 i pico s'intentava fer, que és atracar la música folklòrica a la gent. Els grups folklòrics, en tot el respecte que jo sempre els he tingut, perquè eren gent magnífica i amb qui tinc molt bona relació amb els que encara estan fent aquesta activitat, però nosaltres vam agafar un testimoni per trasladar la opinió pública en els joves, a la gent en general, elaborat, que estigués posat al dia, que tingués unes noves connotacions, que fos algo diferent.
0: Aquí estem xerrant de grups folclòrics que avui en dia actualment existeixen, tothom té en ment potser Rebost, que és un poc l'evolució del que en uns inicis va ser el grup folclòric d'Amor, un grup amb molta entitat, que en aquella època va fer moltíssima feina. De fet, els meus pares formaven part del grup folclòric d'Amor. Una persona com en Pito Costa, que també ha estat molt de referència en la música folclòrica, però també estem xerrant de grups com que van marcar la Ferreria, especialment, encara existeixen a les àrees del Barranc del Gendà o Ciutadella, que van fer una feina molt important de pas, de conservació d'aquestes cançons, però que en tot cas necessitaven una nova mirada.
1: Sí, això és l'idea, no? Era aquesta nova visió, l'incorporació de nous elements, de noves idees, de noves maneres de fer. No era un invent a Menorca, això s'estava fent per tot el món. De fet, jo crec que la música folklòrica ha anat arrelant a mesura que passassin els temps, a condició de que s'anés adequant en els temps. I per tant, això va ser un poc la feina de Traginada, que tampoc ho va inventar Traginada, perquè veurem que Uc i que Biel Majoral i que Cepep i que Ana Maria del Mar Bonet i que posteriorment Subai, tots aquests grups se van encarregar en el seu moment d'intentar traslladar a la persona que escoltava una nova manera de fer, una nova manera d'introduir, una nova manera de fer entendre que el folklòric no és una cosa
0: tancada,
1: exaurida, sinó que és una cosa que pot estar posada a punt constantment.
0: Molt bé, aquest, de fet, és la intenció d'aquest programa. Volem contribuir que la música d'arrel tingui l'espai que es mereix, ja que sempre queda relegada en un segon pla, no? Com si fos la música dels avis o un gènere tancat en si mateix, no prou vàlid com per ser entès en si mateix. Demostrarem que res més en fora que tot això, que aquesta música també, no necessàriament, és cert que també hi ha un factor de centrar-se exclusivament en la tradició, que és vàlid en si mateix, però també té una perspectiva universalista, de connexió amb les propostes musicals que l'envolten, i amb un interès que un programa com aquest volem que valgui la pena. Per posar exemples de tot això, volem fer una comparativa amb músiques d'altres territoris per entendre que no sempre impera una visió paternalista o fins i tot a vegades burlesca o minoritzada de la pròpia música. Per exemple, tenim referències que el món del flamenc ha fet aquesta transició, la va fer en el seu moment, fins i tot amb anterioritat en aquests anys que estem dient. Ningú que escolti flamenc avui dia té cap idea que s'està fent una cosa tancada en si mateixa. Al contrari, es fan festivals de música flamenca oberta a tots els estils, i és una cosa que ningú la percep com una cosa tancada. Ha passat molt amb la música balcànica, que actualment també té molta força, amb la música celta, i és un pas que és interessant que nosaltres també assumim com a propi, no? Una música que es llança cap enfora sense prejudicis.
1: Realment els anys 70 marquen un antes i un després, no? Estats Units apareix figures com Bob Dylan, bueno, totes aquestes grans personalitats que encara avui
0: Janis
1: en dia
0: Joplin.
1: Joplin, tots aquests aquestes persones que intenten veure de ses arrels del seu territori i refrescar-les, reinterpretar-les, fer-les d'una altra manera, i arriesgant molt, perquè introduir nous instruments, tot d'una, hi ha aquesta cosa de dir, això que estàs fent no és pur, és a dir, i jo crec que la puresa és una paraula que és un concepte que s'hauria d'emprar d'una altra manera, no? És pur tot allò que arriba en el sentiment, és pur tot allò que té un valor cultural i el que fa que el que havia estat segueix qui siguent.
0: Efectivament. I tu parlaves de la dècada aquesta de 70, que és important perquè té aquests valors, i a Menorca et gesta bastant dins la segona part de la dècada de 70, a partir del 75, tot i que és cert que tenim alguns referents dels principis de 70 o finals de 60, de gent que ja havia fet alguna cosa en els nostres entorns, com per exemple Ana Maria Almà Bonet. Es veu que tens record de què passava amb ella.
1: Bueno, Maria Almà Bonet, de fet, va començar en cançons menorquines que li havia traslladat o li havia ensenyat el mestre Gaumès. Uh-huh. Maria Almà Bonet, quan era una joveneta, i jo era més jovenet que ella, i no és massa fàcil trobar gent que sigui, va venir a un festival en el Teatre Principal d'Amó, no va tenir massa èxit, però ella ja feia aquest camí, ja estava fent aquest camí. Ana Maria Almà Bonet després va créixer molt, ha estat una persona que té tants d'horitzons, té tantes maneres, té tantes coses.
0: Sabem avui en dia el camí que ha recorregut,
1: és
0: fins a on.
1: Impressionant. Però bueno, jo crec que Menorca...
0: Tindrem ocasió d'escoltar-la després.
1: Algunes coses, sí, va haver algunes coses molt interessants antes de 75 inclús, i que jo crec que van obrir un camí.
0: Parlant de Traginada... perquè quan us vau juntar no teníeu clar cap on us havíeu d'enfocar, perquè hi havia tot aquest plantejament que estàs fent ara, però clar, després això s'ha de concretar amb un estil, amb una manera de tocar música, en com s'enfoquen les cançons.
1: Sí, és cert, van tenir aquest dubte, no? Traginada neix, de fet, a un quasi un microfestival reivindicatiu d'Esfreginal, i eren tres, els dos germans Saura i el meu germà en Paco, i a partir d'aquí que van cantar aquesta de senyor Baula, ja no és hora de dormir, estem reivindicant el parc d'Esfreginal com a parc, i bueno, a partir d'aquí va créixer aquest grup que va anar engreixant a mesura que passava el temps curt, perquè el temps de Traginada va ser un temps relativament curt, vam durar...
0: Va ser curt, molt intens.
1: Però molt intens, amb molta feina, i bueno, van intentar veure de per tot, no? I van veure el que feien a Eivissa Hug, el que feien a C. Pepa Ciutadella, el que feien a Maria Almà Bonet, però també el que estava fent Leonard Cohen, el que estava fent Bob Dylan i tota la gent que estava ja en aquells moments fent una gran revolució desfolc a nivell mundial.
0: Molt bé, per tant, un horitzó de mires molt ample.
1: Molt ample, molt ample.
0: No estem parlant d'una cançó tancada en si mateixa, sinó una gran visió.
1: Passa que Traginada després té la gran sort de trobar-se amb el grup Mussol, tots poetes, en Gomila, en Jordi Vivet, els pintors, en Calvet, que és un moviment que vol incorporar també el món musical per crear un tot, per ofertar una situació cultural que va ser per nosaltres, vamos, meravellosa, i que crec que va ser un dels èxits de Traginada, no? Trobat-se amb aquestes noves sensibilitats que per nosaltres eren això, molt noves.
0: que per tant estem xerrant no només d'un moviment musical, sinó també cultural, artístic, fins i tot polític, de protesta. Estem parlant de situar-nos en l'estardofranquisme,
1: l'estardofranquisme, sí.
0: S'agonia i, de fet, l'eclosió de Traginada ja és en època, podríem dir, de transició, sí. L'any 77, 78...
1: Sí, els tres discs es van gravar des del 76 pràcticament fins al 80. Traginada, a més, va tenir una activitat, diríem que molt que veure amb aquest grup en el món del teatre. Menorc simplement també és un antes i un després dins el món del teatre. Només hi havia un precedent, tal vegada, que sigui el flautista de Melín, a Santa Vella, però és que Traginada ajuda en aquests que escriuen realment una obra de teatre que és explicar la història de Menorca des d'un punt de vista molt anarquista i com a molt obert i com a molt modern, no? I nosaltres vam fer la música, ja havien gravat el primer disc i estem sempre amb aquests tres o quatre o cinc fronts que no eren únicament musicals.
0: Per tant, aquesta visió d'obrir fronteres no només és des d'un punt de vista cultural, sinó també, com deies, en reivindicació de llibertat política.
1: Clar que sí, de llibertat política, de llibertat de llengua, de llibertat cultural. Estem en ple procés, I Traginada va jugar el seu paper. El que passa que tenia molt clar també que quan actuaven com a Traginada i feien els nostres recitals,
0: els concerts com a tals
1: eren Traginada. Ara, també estaven esquitxats de totes aquestes històries del sol emir, d'una mentalitat com s'ha d'en Vivet que te feia volar constantment, és a dir, no t'arrabes quasi mai.
0: En Jordi Vivet, també, per posar en context en els nostres oients, era un personatge que avui en dia podríem dir que era un agitador cultural, una paraula segurament que més li escauria, i era sempre darrere tot de xaraus. Quan es feien obres de teatre, recitals de poesia, es mesclaven en els escenaris la poesia, la pintura, l'escenografia, i darrere tot això també hi havia Traginada, que participava d'aquests elements. Situam un poc tot això perquè vegem que estem xerrant d'un procés d'envergadura gran. I si m'ho centram en la música, hem parlat també del que representava Traginada en l'època, però que segurament aquest fenomen de Traginada també va ajudar que quedés una mica eclipsat un grup com Cepep, que també va fer la seva feina. Traginada se situava més en un context maonès, amb les característiques pròpies, aquesta lluita veïnal en favor del Freginal, però a Ciutadella, a Ponent, ja havia nascut un parell d'anys enrere el grup Cepep, amb qui teníeu molt bona relació.
1: Bueno, Cepep, a més, va fer una feina increïble. Jo me'n recordo quan va sortir el disc, és que jo vaig quedar al·lucinat. Acabava de sentir feia poc el Daúc, el primer, el que més m'agrada, i vaig dir, aquí hi ha un moviment que això tindrà una transcendència.
0: Hi ha un filó.
1: I realment Cepep va fer uns anys d'una feina increïble. El que sabem encara de les seves cançons té una plena vigència. Una plena vigència, que són divertides, és recuperar el sentit aquest lúdic de les cançons d'anar a Vega, de cantar quan venen les festes de populars. Per tant, a Cepep jo crec que se li deu molt. Jo crec que estranyament ha quedat a la part d'aquí un tant oblidat, i valdria la pena recuperar
0: la feina que va fer
1: Cepep. Sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb Cepep.
1: Molta. És una gent excel·lenta. Quan nosaltres vam començar a pujar, ells van plegar i se van dedicar a fer altres coses, perquè hi ha gent de Cepep que encara està fent en Ferro.
0: Ferro, dels capdavanters de Cepep, i que ha estat el capdavant dels Frufrus a Ciutadella en el seu moment, i amb altres grups com Calitja o Llambre. Vull dir que ha estat molt vinculat en el món de la música folk, en tot cas. Anem a escoltar Cepep, si t'assembla bé. Xerraven d'aquest sentit lúdic de ses cançons i aquesta cançó humorística que es diu Surinal, amb unes metàfores molt divertides. L'escoltarem.

0: Molt bé. Aquesta mescla de... Veig una mescla d'innocència i a la vegada es picardia. És una cançó que actualment pot semblar com a llunyana, senzilla, però que era molt nova en sa manera de fer d'aquests moments. I aquesta mescla d'aquesta ingenuïtat en l'ús dels instruments de corda, però a la vegada la picardia de la recuperació d'aquestes lletres picants, no? Menorquines, i l'ús de les tres veus molt ben definides, crec que és un gran exemple d'allò que es feia.
1: Sí, Monce Pep, a més, va emprar, jo diria, magistralment guitarra i bandúrries i els instruments de pua. Traginada va entrar més en instruments més novedosos, no? Van anar per un altre camí. Ells empraven molt sa lletra. Sa lletra són delicioses, sí. No?
0: Aquella, jo, i ses veus, aquestes tres veus totes les estones.
1: Fantàstiques. Jo som feliç sense fer feina, gandul.
0: Sa vegueria en menja.
1: Això és un concepte que ells van posar... Jo crec que són realment els qui a Menorca comencen a fer un canvi molt important dins la música folclòrica.
0: Efectivament. Fins que arriba a l'eclosió de Traginada, que ara en podem xerrar directament. Sí. El grup va començar, de fet, amb el teu germà, en Paco Begú, sí. I en els dos germans més, en Ramon i en Joan Saura. Sí. I va ser un grup que a poc va anar a més.
1: Sí, van anar incorporant noves veus, van anar incorporant nous instruments, van pensar que valia la pena, si havien d'arriesgar, havien de fer algo que fos... No podíem fer CPEP, perquè CPEP ja estava fet.
0: Tampoc, fer una cosa
1: tampoc
0: diferent.
1: Teníem els instrumentistes amb el mateix perfil que CPEP, i per tant, nosaltres érem molt escoltadors de so, d'aquesta música folk americana, i sobretot seguíem molt el camí, amb molta atenció, que duen a Maria Omar Bonet. Encara que quasi mai van fer res que s'assemblés massa a d'ella, etcètera, se n'havia de legendar. Però sí que és cert és que teníem exemples al redor que mos donaven molt de camí per fer, i crec que el van trobar gràcies també a en Toni Parera Font, que va ser el nostre mànager. És qui mos feia tot el tema d'enregistraments, i era el nostre... El descobridor de Traginada de cap a fora de Menorca.
0: Efectivament. I darrere els germans, tu, quatre, llavors van anar incorporant na Martina Garriga i sa germana, després na Nini, tot i que les dues van coincidir relativament poca estona. En Josep Mercadal, que va afegir el contrabaix, que era una cosa que aquí tampoc no se ve, grups de música tradicional en contrabaix, més el teclat teu, que era una cosa completament novedosa, amb aquells sons de sintetitzador, que en un moment, segons quines cançons, donen aquell toc psicodèlic, fins i tot, me'n recordo aquell Joan Antrí, que té aquell punt de psicodèlia, i Lluís Reinés, na Leni Cometxe, na Leni Pérez, na Mari Pau, la teva germana també, va arribar a ser molts en el escenari.
1: Molts. Molts, perquè també havien de fer molta cosa, a part de fer música, havien de fer molta cosa. Havien de fer perquè es passa carrers, havien de fer les festes de la mesquida, havien d'anar a Esgrau. Érem un poc un tot terrenos, però sobretot el que ens preocupava molt era que la part musical fos una part el més digna i pulcre possible, dins la novedat dels nous instruments que incorporàvem.
0: Efectivament. Anem a escoltar la segona cançó i exemplificarem això que estem dient ara.

0: Molt bé. Estem xerrant d'un altre color, més instruments, la percussió també té el seu pes, el contrabaix que el mena i la festa que representen totes aquestes veus i tot el significat de fons també de la lletra i que representa la festa dels pobres.
1: Sí, això és una cançó que mos va ensenyar en Biel Cardona. Ho direm de mal nom, en Biel Tita, ho direm així perquè tothom sabrà qui era. Era un home que tenia uns coneixements profundíssims d'aquest tipus de música, jo diria de poble, de vorera, però a la vegada també vinculat amb el món industrial.
0: No tan rural, com eren les músiques més tradicionals.
1: Nosaltres van anar molt per la via rural i van anar a investigar molt per al camp, però també van tocar molt aquesta gent que anava per Esmortà, que anava per la Mesquida, que anava per Grau, i que sabia un munt de cançons que després, quan et escoltaves amb atenció, tenien una forta càrrega social, perquè aquesta és una cançó que és preciosa de dir que és la festa dels pobres, no?
0: Exacte, és una reivindicació dels pobres.
1: Que qualque dia de pobres no n'hi haurà, cosa que no ha passat.
0: De moment no ha passat, encara. I no fa pinta que hagi de passar en breu.
1: Però realment tenia un missatge, una translació d'un missatge de festa, però també a la vegada de consciència de classe i de necessitat de canvi polític i social.
0: Per tant, és tota una icona aquesta cançó, gairebé podríem dir.
1: I tant. És una d'aquestes cançons que crec que també donava pes en el missatge de Traginada.
0: Estem completament d'acord. I si agafem els referents, perquè hem xerrat de ser Pep i de Traginada, avui fem com una excepció en aquest programa, perquè si bé la idea és posar sempre músiques menorquines, en aquest programa inicial que ens dona a conèixer un poc la gestació de la música folk, així com la coneixem avui en dia, en aquests anys 70, hem estat parlant de quins són els elements que influeixen, per tant, que tenim, diguem, de referència en el nostre voltant. I hem xerrat ja d'Anna Maria del Mabonet i crec que és imprescindible posar una cançó d'ella. De fet, mos ha xerrat que havia vingut al Teatre Principal i que, per tant, ella ja havia començat la seva carrera. De fet, el primer disc anava dedicat a Menorca, tot i que Maria del Mabonet és mallorquina. Ella va tenir un mestre menorquí, Mercadalenc específicament, mestre Llorenç Galmés, i per tant el seu contacte amb la música menorquina va ser l'inici de la seva gran carrera.
1: Sí, a més que va ser una carrera, bueno, és encara, vull dir que la Maria del Mabonet està en plena activitat en aquests moments. Ella va entendre que el folk a moltes vegades beu de moltes fonts diferents. Nosaltres, el Mediterrà, és un marc en què ens movem, on a vegades trobes coses que et sents de greques o del nord d'Àfrica o de Catalunya envers Menorca o Mallorca o Eivissa o d'alguna cosa italiana, i espero que, clar, sempre han anat i han vingut i la gent ha escoltat moltíssimes coses que han quedat impregnant la realitat de cada territori. I jo crec que Anna Maria del Mabonet això ho ha fet d'una manera magistral. Els seus discos han anat evolucionant cap a una universalitat de la música folklòrica, sempre emprant la nostra llengua i sempre emprant la nostra cultura i les nostres tradicions, que crec que ets el referent més gran que tenen les illes, no?
0: Si m'ho sembla bé, anem a escoltar la cançó d'Anna Maria del Mabonet, que és la Nubia del Gendà, i fem un apunt perquè la versió de la Nubia del Gendà, que és més coneguda avui dia, és aquella que va com a reversionar Deseado Mercadal, que és un dels folcloristes també més coneguts, que feia molta feina, diguem, per recuperar cançons, fer un dels cançoners de referència a Menorca, que és d'en Deseado, i va popularitzar aquesta versió, que Traginada també va cantar, però la versió més antiga, que és més popular, perquè d'aquesta sí que no coneixem l'autor, per tant podem dir que és popular, apareixia en aquest primer recull de Maria del Mabonet i fa així.

0: una delícia absolutament de cançó.
1: Jo aquesta m'agrada més que sa versió que van fer altres, que coneixem de Menorca, no?
0: Que coneixem.
1: Que des de darrers temps. M'assembla més fina, més fidel, menys lírica. Però bueno, en el Trostavada mos tocava més
0: en aquell moment, era una cançó que
1: la versió menorquina de sa nova. Vam provar aquesta també, però mos van decantar per sa versió que era més coneguda popularment
0: en aquell moment. És una versió també que fem moltes corals, es coneixia més, tocava més, però aquesta és menorquina, sí, i antiga, i aquest so de sa veu, aquest so de sa guitarra està tan acompassat. No és estrany, que no venia el Mabonet després fes el camí que feia, perquè aquí apuntava a moltes maneres.
1: Molt.
0: Hem xerrat, a part d'Anna Maria el Mabonet, també d'un altre dels grups que va marcar una època, i que dels quals vau veure, que era UC, hem parlat abans. UC és un grup d'Eivissa que s'ha mantingut constant durant moltíssims anys. De fet, jo no sé si actualment encara toquen o ho han deixat de tocar fa molt poquet, però estem xerrant que des del 74, que van gravar el primer disc, fins fa poquíssim han seguit sonant i gravant material constantment. Vull dir, són unes persones completament volcades a sa feina, amb un amor cap a sa música eivissenca molt clar. I el primer disc aquest, i jo coincideix que amb l'Arturo, és una preciositat. Han gravat moltíssimes coses després, però com aquest primer disc crec que no hi ha res. Totes les cançons, no n'hi ha cap que no tingui valor. I hem triat una cançó específica que es diu Bona nit, Blanca Roseta, que es diu, et sembla, l'escoltam i després em feim també el comentari.

0: l'alta preciositat de cançó.
1: I plenament vigent, so, sa manera de cantar-ho, sa manera d'afrontar. Me'n recorden... Peter, Paul and Mary van agafar moltes cançons folks americanes i els van reconduir cap a unes veus que ells ho van fer d'una altra manera, van agafar les cançons ibicenques i sense perdre un punt de sa seva puresa

0: com aquesta irrupció del turisme ha entrat de la pitjor manera que es podria entrar, i com la identitat eivissenca s'ha vist poc a poc diluïda, però la feina que van fer UUC en aquella època és encomiable, perquè de fet vas coneixent gent d'Eivissa i en aquells anys no hi havia ningú que no tingués un disc d'UUC a casa seva. Sí, i això ho van aconseguir ells amb molta feina, molta perseverància i molta sensibilitat cap a la música eivissenca.
1: Bé, de fet, tu, que encara fins fa pocs, ara els darrers anys o els darrers dos anys no fa estona que no he tingut contacte amb ells, però encara seguien gravant un disc cada any per pura diversió, i això pues, era molt important també, és molt important per la música viva d'Eivissa. I jo crec que han estat els grans referents un dels grans referents de les illes, que és... A més, van tenir la sort de trobar-nos molt a la Calatrava. Hi havia el festival de la Calatrava als estius, i nosaltres hi van anar un any, en Maria Àngels Gornés, i es vespre aquell van actuar en Buc, i en Maria del Mar Bonet, i crec que també al final hi va haver Biaus Majoral. Va ser... Bueno, una trobada...
0: Una apoteosi. Una
1: apoteosi. Van venir tots els poetes, van venir els pintors, en Calvet feia una performance allà darrere, en Vivet va recitar poesies, en Damià Borràs ja començava a tenir molta enllestida a Menorca, simplement.
0: La seva obra de teatre.
1: Bueno, eren musicals d'una gran
0: creació, fertilitat artística.
1: Sí.
0: Ho donava a l'època. UUC estava representada per Victorí Planells, Amador Marí i Joan Moreno. En Amador Marí, precisament, és el que escoltàvem ara cantar aquesta cançó, que de fet també s'encarregava de compondre algunes lletres i algunes cançons, perquè també UUC feia cançons pròpies, agafant aquesta sonoritat folclòrica. I era una altra manera diferent de que s'haguem escoltat també de reproduir la música. Agafaven instruments eivissencs com la flauta, el flautí, aquestes castanyoles grosses, gruixades, que mos sonen tan curioses a nosaltres, i bé, mos feien aquestes petites delícies, i també van aprofitar per musicar poetes eivissencs de pes, no?, com és el cas de Marian Millán Gómez. De fet, hi van dedicar discos sencers, i per tant una tasca cultural i artística encomiable. Has parlat també de Biel Majoral, que també era present, i avui, de fet, a ell dedicam la darrera de ses escoltes. Biel Majoral és una altra versió de tot això. Traginada, d'alguna manera, també em va veure en Paco, el teu germà, sempre ens el xerrada en Biel, en el sentit que a Biel se li atribuïa una veu molt de la terra, i en Paco també. I aquesta feina en aquella època es va visualitzar molt, no? I el Majoral, a més, tenia un camí molt marcat des d'un punt de vista polític, vull dir que les seves cançons transcendien la part estrictament cultural per llançar-les en una reivindicació lingüística, nacional, social, en tots els aspectes, territorial, i les seves músiques arribaven, diguem, per aquesta via. Biel Majoral encara continua en actiu, fent aquestes músiques, però allò que va fer en aquella època va ser marcar també un camí juntament amb altres grups.
1: Bé, Biel Majoral jo crec que és el gran teòric, el gran coneixedor de la música folclòrica mallorquina i per extensió de totes les illes. És un savi, és un home, un coneixedor, i a la vegada capaç de traslladar en els qui l'escolta tot aquesta càrrega de coneixement i de sentiment que té, no? Ell l'ha emprat també de forma política, com tu has ben dit, és un home profundament nacionalista i que creu pues, en uns valors que ha emprat també per impregnar la seva obra. Jo crec que és des que vam veure tots, perquè bueno, Maria Urbán Bonet té coses gravades amb ell, i jo crec que va ser els qui la van causar un poc cap a aquest camí desconeixement profund de la música folclòrica mallorquina, que s'han gravat coses meravelloses.
0: Efectivament. Anem a escoltar Què té aquesta terra nostra, un títol que ja mos deixa entreveure aquesta visió social, i per acabar el programa.

0: за яблоса не дадос поизушка твама.
1: Molt bé. I fins aquí aquesta cançó, aquesta de Biel Majoral, en què acabem aquest programa i que té aquesta càrrega, com ja hem vist, simbòlica, territorial, nacional, cultural, acaba amb la reivindicació de la senyera dels Països Catalans. I no sé si tens res més a afegir, tu, no?
2: No, bueno, que ha estat un plaer, que bueno, val la pena ratllar de la música folk, val la pena ratllar de lo nostre, perquè si no poc a poc se va perdent o se va oblidant. Jo crec que ho hem de tenir present. I es pot actualitzar, i es pot millorar, i es poden fer coses... no passa de moda.
1: Que se'n fan avui en dia, hi ha moltes propostes interessants, i al llarg d'aquest programa anarem resseguint un poc l'evolució d'aquest estil, com es pot arribar a mesclar en tantes altres coses, i com aquesta visió de futur no es perdrà mai, perquè totes aquestes cançons tenen la grandesa que ens han durat fins aquí. Potser n'hi ha algunes que fa 400 o 500 anys que roden amb nosaltres i no s'han acabat. Per tant, desitjar molta vida llarga en aquesta música, que és una música que es va actualitzant constantment, i que aquí ens tindreu. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Arturo.
2: Gràcies a vosaltres.

Biblioteca Freak, capítol 71, en el qual viatjarem anys llum per l'espai per visitar una de les millors sèries de ciència-ficció, la trilogia Fundació, d'Isaac Asimov. Una història amb diversos nivells de lectura que incorpora múltiples elements de política contemporània, història antiga i matemàtiques. Ja sé que jo no m'agraden gens les matemàtiques. Tres llibres que es llegeixen amb molta facilitat i fluïdesa, pròpies de la lleugeresa estilística dels bestsellers, de la seva rapidesa d'escriptura, l'interès de la narració de la qual mai, mai, mai decaurà. Descobreix com és embarcant en aquesta nau sideral i escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Radio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal des Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Durant aquests darrers mesos no he aturat de recomanar aquest llibre i, evidentment, no podia faltar en aquests apunts literaris. Estimat Michel és una de les novel·les més delicades i punyents de Natalia Ginzburg, una autora que, personalment, també és una de les meves grans preferides. Es va publicar inicialment el 1973 i aquesta obra condensa a la perfecció tot allò que fa de Ginzburg una autora que m'encanta. Un llenguatge sobri, sense floritures, directe i sempre com a cap punt d'humor negre o de cinisme, fins i tot. L'obra es construeix a partir de converses i de cartes. Per jo, les cartes són la millor part, ja que les novel·les epistolars me semblen superben construïdes i sempre entretingudes. I tot gira al voltant de la vida de Michel, que és curiós perquè és un protagonista absent, no hi és. És el fill petit d'una família italiana que un bon dia decideix que se'n va per no tornar sense donar gaires explicacions. Llavors el coneixem a partir de la seva família, amics, etc. És un llibre aparentment senzill, però que té molta profunditat. Realment no hi ha grans girs ni dramatisme super explícit, però tanmateix a través de, com deia, sa mare, un parell d'examants, amics i familiars, Ginzburg aconsegueix dibuixar molt bé el retrat d'aquesta família i els seus vincles complicats, a la vegada que toca temes com sa solitud, sa incapacitat d'estimar bé, ses expectatives frustrades i el pas dels temps. El podeu trobar en català en una edició magnífica de la L Geminada, que recupera amb molta sensibilitat una autora fonamental pel segle XX. És una novel·la curta, elegant i, jo diria que molt humana, ideal per lectors que cerquin literatura de debò, d'aquella que sembla senzilla, però que, creu-me, que la recordaràs molt de temps després d'haver-la llegit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

va dir: «M'és igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala,

a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de mosserena que la mà esborra. Graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nom de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Començam un nou capítol d'Escap de Fibló, el programa de més renou que tenim en aquesta illa de Menorca. Sense més cosetes a dir, que comenci Escap de Fibló!

0: Molt bon dia i alegria. Anem a començar un altre capítol del programa que fa més renou aquí a Ràdio Far. Avui, com sempre, tenim qualitat i molta qualitat. Val? Avui saludarem en el grup Fornaris, Juan, i en Sastre.
1: Hola, què tal?
2: Hola, com estàs?
0: Com estàs, vosaltres?
1: Molt bé. Bé, encantats d'estar aquí a fer rebato.
0: Benvinguts i benvingudes, clar que sí.
3: Família Fornaris. Saga de brujas y casas de escorpión. Descendientes de Venus. Aguijones que atraen a las masas. Erizonas Fornaris.
4: ¡Erizonas Fornaris!
3: Erizonas Fornaris.

0: Abam, Fornaris, com començàveu vosaltres a escoltar música punk?
1: Bueno, pues nosaltres el punk ens va arribar a l'adolescència. Amb el grup d'amics que teníem, pues, vam construir, de fet, des de zero un solar que teníem una caseta, no? Nosaltres ho diem Sortal, Cala Rata, i allà ens va arribar tota el que és la música punk i hardcore, ska, tot aquest, tots aquests estils de música, i va ser quan van descobrir un poc tot aquest món, no? També ens va sortir la vena aquesta més reivindicativa, no? I d'anar en contra de del que estava establert en aquell moment, i de Ciutadella era un poc el grupet així que estàvem entre nosaltres i una altra penya que hi havia, érem els dos grups així més alternatius, no?
2: Vam tenir la sort que va sortir un bar que es diu Cas Marino, on programaven també un munt de, bueno, concerts no, però els estils de música era bastant punk, i allà també se va obrir tot un món de música, l'Infern també, que hi anàvem bastant, i alguns familiars que teníem fora de Menorca que ens anaven passant coses. L'altre dia també, dissabte que vaig estar en els concerts de Music Box, xerraven de la famosa revista Tipo, que també va ser una font d'informació i que ens van arribar un munt de discos que compràvem avui, sense saber ben bé que compràvem, però que van arribar joies.
1: Sí, ens trobàvem allà en la Tipo i en la Disco Play, i va, tu compra aquest, jo compraré aquest, i després ens el gravam, no?
2: De fet, un viatge de final de curs de quart d'ESO a Andorra, descobrim un disco que es diu Viva la Punk, que era un recopilatori de punk ibèric, i va ser un poc la bíblia des d'on vam partir.
1: Sí, primer de tot me'n record que van començar escoltant Escape i grups així, no?, amb lletres que eren tirant-te suaus, i després quan van descobrir grups com l'Arsen o la Polla Records i els Corbuto, era com, hòstia, que és la merda aquella que escoltaven, no?
2: O S.A. també, no? Va ser com un pas. Sí.
1: Va entrar un poc així, això.
0: Val, és curiós, no? Perquè xerram d'uns anys que avui en dia tot és, no? El món d'internet està tot, i te podies tirar hores seguides amb un ordenador amb internet i escoltaries. Però aquests anys que xerram, no? El tràfic aquest de cintes i de tipus i de, bueno, i trobar qualque local que posessin un pot de música. Vosaltres vau arribar a conèixer la Fuganya a Mercadal? Heu sentit a xerrar de la Fuganya?
2: No. En el tot l'adolescència ens va pillar el 99-2000.
1: Clar, en aquell moment era, hi havia més moguda heavy. Jo me'n record que els grups que hi havia a Ciuta i així eren heavy, punkies. Havia passat un poc l'època aquesta dels 80 i així, que hi havia més moguda, no? I llavors estava jo com un poc adormit.
0: Sí, hi va haver com un boom als principis dels 90. Bueno, venen la Polla Records, 91,
1: sí, Ferreries. Sí, però eren uns fiots.
0: I després sí que hi ha uns anys que hi ha uns quants grups a Menorca que fan punk, però molt efímer tot, i pues, com, bueno, que hi ha com un, com uns anys que no passen res, fins que...
1: Sí, o almenys comença... nosaltres no mos arribava, no mos enteràvem. No,
0: val. Val, molt bé. Ara anem als orígens de Fornaris. Val? Un poc. Fornari també és història, no?, que teniu de ses bruixes i, bueno, un poc, així, un poc resumidament. Com...
2: Sí. Bé, jo el 2017 arribo a Menorca, després de molts anys fora, i vaig a viure una casa on apareix un llibre que explica la història de les bruixes. Jo no tenia ni idea d'aquesta història,

0: i tot en sastre vaig dir, bé, té, sos per tu, i comença a tocar, tio. O sigui, que comença ell a tocar bateria 2017, i fot, buah, i avança molt, molt ràpid tot. I res, i aquest llibre és detonant on, a partir d'aquí, construïm tot el concepte i tot l'imaginari Fornaris. Allà se sort també que a la vegada el mateix mes que troba aquest llibre, Suímir organitza un curs de bruixeria a Menorca, que el profe era en Mascaró i un tio de Mallorca que ara mateix no record, i res, vaig apuntar tot d'una, i va ser on vaig començar a agafar punts i on començar a explorar tot aquest univers. Li vaig explicar a ell i bueno, pues, va ser una catarsi.
1: Això va ser guai perquè ens trobàvem els divendres en el local i tot d'una no teníem una direcció, no sabíem ben bé què fer. Ens agradava ser renou però no sabíem cap on tirar. I arrel de trobar aquesta història també ens va donar tot un món a explorar, no? En quant a estètica i també un estil de música així més fosc, no? Que no fos un cosa un poc nova, no? Era una mescla un poc d'estils que no saps ben bé com definir tampoc avui en dia.
2: Jo record, crec que era el 17 o el 18, no sé, la primera que vas veure en el Polvorín.
0: Sí, el primer Hardcore, concert, de fet. Sí.
2: I record que ens van quedar com a impactats, però positivament, saps? A dir, hòsties, són dos, fan renou, no? Però una cosa molt, molt diferent del que estem acostumats, no? I aquesta frescura, aquesta frescor que ha cantat a molta gent. Sí. Jo crec que ja ho he comentat amb vosaltres també d'altres concerts que us he vist. Record molt una en què vau tocar en Catequesis, en el Music Box, sí. I vau tocar primer vosaltres, però hi havia gent que flipava, dius que sembla que són 7 o 8, i no, són 2.
0: Sí.
2: Però la mescla que feis, no? Perquè musicalment pues, tocau... Hi ha trossos de metal, però hi ha trossos com més hardcore, riffs més grunge, no sé, és com una mescla que és un tot i que ho revestiu amb la història de Fornaris i queda, no sé, és una història molt guapa, molt...
0: Clar, nosaltres un poc hem hagut de tirar de maquinetes, no? De pedals, de loops, d'efectes, de samples en directe per un poc suplir aquesta manca de músics, no? Però tot tirat en directe i tot construït a base de capes, diguéssim. I aquests estils que dius que surten, jo crec que és com una síntesi de tota la música que escoltam nosaltres i que mos agrada i que no mos volem tampoc encasillar en cap estil. Feim metal, perquè mos agrada el metal, feim screamo, crits agònics, per això és molt important la part de lletres, encara que no s'entenguin en directe, pues al principi li donaven més importància que ara amb el tema de poder fer fanzines o tríptics on poder repartir en el públic perquè puguin llegir i puguin mirar les lletres en directe. Ara pensam que això ja està perquè ja s'exposa en els discos i ja està allà escrit i bueno, pues també surt molt de punk, molta mala hòstia en directe, i jo crec que també aquesta expressió més punk encaixa en molts àmbits diferents, no? I l'altre dia, un dia que ens van fer una entrevista, jo dic que nosaltres som un poc com una banda que pot posar d'acord a metaleros i a punks, ¿vale? I que no agradam a cap dels dos a la vegada, o sigui, és com una simbiosi rara i bueno, ens agrada ser així.
2: Bueno, jo ara faig una comparació, però és com si estigués alcohòlica aquí, qui és alcohòlica, sí. Tant te trobes els més punky com els més heavy, sí. Superpentinari.
0: O Motorhead, també.
2: Val, vull dir que englobes i que encaixes perfectament. Vull dir que no és, i crec que això és, bueno, sí. És molt positiu.
0: Sí.
2: Val, anem a xerrar un poc de... Bueno, també gravacions. Perquè quantes gravacions teniu? Jo és que m'he perdut. Però teniu el primer, que era un doble.
1: Sí, l'Otsa Macota, diguéssim, no? Que allò la vam gravar com si fos un assaig en directe, tot junt, vale? Vam posar... O sigui, vam gravar la bateria dins el local i l'ampli de baix sonava dins una habitació i l'ampli de guitarra una altra i després vam afegir les veus. Però ho vam gravar com tota la vegada, no? En plan Macota sense metrònom, així com venia.
2: Val, i de quin any és? De quin any xerram? 18, 19...
1: Van començar el 17, l'octubre del 17.
0: No, era de 9-20.
1: Sí.
0: El desembre i el gener surten, de 9 i el 20.
1: Que realment eren 7 o 8 cançons, o 9, no? No me'n recordo ara ben
0: no,
1: bé.
0: No, van treure 11 cançons.
1: 11 cançons.
0: 5 amb la primera demo i 6 a la segona.
1: Sí, el van dividir com en dos toms.
0: Sí, perquè veien com que hi havia una part que era molt de que xerrava del tema de ses bruixes, i hi havia una part que era molt més de crítica social, i vam decidir fer-ho en dues parts, però que són la mateixa demo per una cara i per l'altra, diguéssim. Clar, vam veure, quan escoltant-ho, vam veure que hi faltava un poc d'essència a Fornaris i mos vam deixar orientar per quins saben a Menorca del tema de gravació i vam

0: fer algun curs d'informàtica musical i bueno, pues, va venir la pandèmia i va ser l'oportunitat d'or de frenar en tot el que teníem a part de Fornaris i poder-me jo almenys centrar-me en passar dies i dies a casa gravant i aprendre a gravar-me. I va, d'aquí és un poc la llavor de Tremolau Eterns Mortals, que és el primer disco que traiem, i on ja intentant posar en sèrio en gravar amb metrònomo i amb intentar transmetre a través dels discos pues el que teníem molt clar que volíem transmetre en directe.
1: Clar, sempre hem intentat també gravar-ho nosaltres a casa. Val? No ens podem permetre anar a un estudi i deixar-nos una pasta anant per hores i també no sé fins a quin punt acabaríem de quedar contents perquè ara hem trobat un mètode que podem gravar a casa, cadascú es grava ell mateix a casa, en Juan els grava les guitarres i les veus, jo m'estic gravant les bateries i d'aquesta manera també pues, sense frissar podem arribar a una cosa que estiguem contents, no? Mm-hmm. I ara hem trobat una mica aquest mètode. El primer disc, Tremolau Eterns Mortals, jo encara no tenia l'equip per gravar-ho a casa i ho vam fer amb en Josemi, mos va ajudar ell. En el segon vaig llogar un equip i ara amb el tercer disc ja ho he gravat tot a casa, jo seguint autodidacta també, no? Que també ara, és a dir, a través de Tremolau Eterns Mortals també ha estat una mica aprendre dels errors. No? Cada gravació nova que fèiem sabem el que la van cagar i ara ho estem com sí. Millorant.
0: Era com poc que bueno, després de Tremolau Eterns Mortals vam treure Tarot, que els dos discos també es van poder fer i finançar, o sigui, van poder fer-los en format físic gràcies a una plataforma Verkami, un micromecenatge que un munt de gent va col·laborar i va pagar el seu disc per avançat, que això també ens va poder ajudar. I a Tarot pues, vam ja trobar el mètode que ens podien gravar a casa, però a més vam tenir la sort de que vam trobar en el Siete Barbas Studio de Catalunya que va entendre superbé com funcionàvem i el que volíem transmetre amb les cançons i la veritat és que les mescles que mos fa estem encantadíssims. I ara amb el darrer disco, amb el de Levi Marmorum, que és el que hem fet ara aquest estiu, que el feim juntament amb Plom, que és una banda de metal de Girona, que són bona família, són molt amics i amb els que jo he tingut grups també i que bueno, pues amb ells ara Levi Marmorum ha estat trobar també un altre element fonamental que és el tema del màster, que hem trobat a l'Hugo Collapse Studio, un tio que ha fet moltes bandes de les que ens agraden, i li vam contactar i li vam cantar el que fèiem i ens va fer un màster i estem supercontents amb el resultat d'aquest disco que troc que ja hem trobat un poc la fórmula i ara amb el pròxim que gravarem, que ja tenim 7 temes a punt, pues farem el mateix.

0: ara ja no us funciona.
1: En el que m'apuntau, teniu... Sou autodidactes, molt.
0: Sí.
1: Sos actitud, no m'acans de repetir els punts, sempre és molta actitud, però és que teniu una actitud superguapa de dir anem a fer un poc més, anem a aprendre dels errors, no? Prova error, sí. Prova error.
0: Sí.
1: Però que no heu evolucionat, perquè jo crec que sou la banda en actiu ara que esteu més, bueno, més actius,
2: fem
1: no?
2: Molta feina, fem molta feina.
1: Bueno, però vull dir que graveu cada poc sí. Temps, ja teniu temes nous, és que esteu encegats, amb sí, ganes, enganxo. Transmeteu il·lusió i mola trobar, perquè sí. A vegades, jo què sé, jo mateix, cada 5 anys faig 7 o 8 cançons, no? Però, bueno, pues, ostres, i us veig aquí amb una enveja sana de dir que guai, no? Que teniu una vitalitat superguapa i una actitud de dir...
0: Sí, mentre...
1: A part de conèixer gent, no? Que vosaltres sí, també us heu obert molt i...
0: Sí, jo crec que també una cosa molt important ha estat poder tocar portes i veure que altres puestos... I... O sigui, nosaltres trobem que us hem empeltat d'aquestes ganes que hi ha fora de Menorca de fer coses, no? M'han pres molt de Mallorca, a Catalunya també hem tingut la sort de conèixer gent com Narni, per exemple, que és un tio que sense res a canvi des del 97 està programant concerts a tope i sense aturar, i nosaltres pues, hem pogut absorbir tot això i hem pogut tocar també moltes portes amb esmorrasso de com us puguin dir que no, i a molt de puestos també m'ho han dit, tio, no, és que no pinta res aquí, però bueno, ho hem provat i hem tocat a molts de puestos.
1: Va, és una altra cosa que volia demanar, vull dir, vosaltres... A part de tocar a Menorca, que a Menorca, pf, clar, el que xerrem sempre, no? Que en xerrem més en band, s'accent aixecàs, però a vosaltres no, sou de Ciutadella, i Ciutadella no se us obren portes, no.
2: Mira, l'altre dia vaig escoltar la conferència que vam fer en el Museu de Menorca, que xerraven sobre el tema aquest de les Arizones, no? Des cas aquest de les Arizones de Ciutadella, i... Hem intentat diverses vegades tocar a Ciutadella. De fet, hem tocat molt poc, dues o tres vegades, i troc que una va ser en el Palmerà de Calen Blanes i les altres dues crec que han sigut Estels, quan encara existia.
0: Sí.
2: Sí, que tu també vas tocar. I és curiós, perquè l'altre dia a la conferència aquesta xerraven d'aquesta por, no?, que tenia el poble, com una por conscient directament en aquestes dones a xernadelles o qualsevol cosa que tingués a veure amb les bruixes per por que els hi passés coses a la gent. I jo l'altre dia, mentre ho escoltava, pensava, hòstia, que fort, igual encara hi ha aquesta memòria dins inconscient de Ciutadella.
0: Sí, col·lectiu, no?
2: Sí, tio.
0: Ara treurem en Junc.
2: De que, no sé, cada vegada que m'he intentat darrerament fer un concert a Ciutadella... No us volen, tio.
0: No.
2: Us posen impediments.
0: Ho hem provat moltes vegades i sempre a última hora ha caigut el bolo. O sigui, fa... No te sabria dir quants, però 3 o 4 anys que intentem tocar i no hi ha manera de tocar a Ciuta. O sigui que ho tenim així.
2: Sí. Bé,
0: ara ja ho hem donat per perdut.
2: Sí, tampoc m'ho
0: preocupa. Ara ja és com, bueno, apostant més per sortir fora, tocar menys... i que els concerts siguin com a més nous, no? Que sigui en un ambient que no sigui... És que aquí, clar, el circuit és molt limitat. Muntam Explosion, Muntam Simplosion, molen moltíssim, però després a nivell de sales pues, està tot molt limitat.
1: Va, m'hi explica un poc la vostra experiència fora, perquè heu tocat a Mallorca
0: sí.
1: No sé quantes vegades, i per la península també heu tocat.
2: Bueno, per la península no és que hem tocat gaires vegades. Hem fet un concert a la Seu d'Urgell, dins aquesta gira que vam muntar de dos o tres concerts que li vam donar com a nom Ses Bruixes Prenen Es Vol. Teníem el concert aquest de... Bueno, sí, va començar que vam fer una girota, la girota punk, amb la banda d'Esfamer, amb Sunya, que va ser un poc caòtica perquè, per fornaris almenys, perquè el primer bolo va ser a Robadors 23, aquesta sala de flamenco i jazz allà en el Raval, que allò va ser un desastre total, perquè no és una sala gens preparada per aquest tipus de música, saps?
0: Amb un limitador que cada dos per tres saltava i que no podíem tocar perquè s'aturava tot de cop.
2: Va ser una liada bastant guapa. Al final, no sé si vam aturar o vam fer moltes menys cançons de les que havien de fer. Després, clar, nosaltres pensàvem, hòstia, nosaltres som dos i ja ha anat així de gros, espera que toqui Sunya, saps? O aquí se li era superpart. De fet, van acabar plovent litrones dels vesins.
0: De dalt, sí.
2: Saps? En plan, que treus aquest d'aquí...
0: Nosaltres amagats davall un andamio de manobres i volaven litrones.
2: I això va ser l'inici de gira i és final, perquè després... en Juan se'm va tenir que anar cap a Menorca perquè hi va haver un problema, no vam poder tocar Can Colmo, que era el segon concert que hi havia a casa aquesta ocupada de Girona, i el tercer, que era Esplugues, Tampoc, no, o sigui, va ser la primera vegada que sortíem, no, crec?
0: Sí, la primera, sí.
2: I dies abans havien tocat a Bloques. O sigui que
0: vam tocar
2: a
0: Bloques, van, cert.
2: Vam tocar a Bloques.
0: I després també hem tocat l'any passat en Esfusiònica, que és un festival que munten de largada concerts, que són aquests que deia antes Jordan Arni, i que ha estat un gran descobriment també perquè ell ha apostat molt fort per nosaltres, i realment ara la gira que farem de Saragossa, Bilbao i Sant Sebastià és gràcies a ell, perquè ell ho organitza tot i ve de road manager, ens ajudarà a conduir, a cercar hotels, o sigui, ens ha muntat tot i nosaltres ens podem centrar, per fin, en una cosa que és només tocar i passar-nos-ho bé. És la primera vegada que ens ha passat això, i anar-n'hi, pues, un 10, perquè és el que dic, sense res a canvi, estiu creuant sa música, aposta per nosaltres, i li agrada també molt una banda de Mallorca que es diu Enfea, i ens anem junts, Fornaris Fea, i s'apunta un grup de Barna, crec que tocarà Bilbao amb nosaltres, no? També, Calatea. I això ha estat un poc la nostra experiència a la península. A Mallorca sí que hem tocat molt més en tots els ambients, és l'ambient més punk del voltant del programa de ràdio 1984, que van poder tocar a la seva festa, no?
2: Sí, van tocar a la festa, després van tocar també a Mutante,
0: Sobressada de Peix.
2: Sobressada de Peix.
0: I res, pues han fet molts de concerts a Mallorca i la veritat és que sempre...
2: Sant Sebastià...
0: Van tocar Sense Bèstia també, sí. I res, cada vegada ve més gent, us coneix més gent a Mallorca i crec que us coneixen més allà que aquí. Sí. O sigui, que valoren més el que estem fent allà que aquí. Jo crec que hi ha més cultura d'anar a concerts. Aquí, si poses 8 euros centrada, ja diuen, hòstia, te forraràs tu amb això i només hi perden pasta.
1: Val. Vam explicar un poc la gira que fareu ara, Saragossa, Bilbao, Donosti, quan la feis?
2: El primer concert és dia 31 d'octubre a Saragossa. El segon és dia 2 a Bilbao i el tercer... Sí. No, dia 1 a Bilbao i el segon... El tercer, perdó, dia 2 a Sant Sebastià.
1: Sí. A Bilbao on tocau?
0: A Bilbao tocarem Orbeco.
1: Orbeco Txea?
0: Sí. Sí.
1: Ostres, una casa... Sí, és una casa...
0: Un històric.
1: Sí,
0: tocarem allà.
1: Sí.
0: I deu que molt bé.
1: Orbeco Txea, que guai.
2: Sí, serà una aventura.
0: I a Saragossa tocam a la Leiseca, que és una cafeteria de concerts, i a Sant Sebastià està per confirmar, no ho sé, no m'ho han dit encara.
2: Tocarem segur, perquè Narni té mil fils allà
0: sí,
2: tirats.
0: Sí. Diu, té diverses opcions, però bueno.
2: En teníem un que estava tancat i va caure, i ara estem pendents de tancar el tercer, però segur que surt.
1: Sí. Que guai, que guai. Bé, ja entrem a la recta final de l'entrevista. Ara bé, quan ja us demano que cada un de vosaltres me digueu, primer de tot, un disc que us hagi marcat molt o us hagi agradat molt, un disc.
2: Mira, jo ara, clar, això m'ha passat que amb en Juan Al he crescut mogollon com a músic, no? Com a bateria, perquè estiu té mogollon d'empenta, no? És un poc el qui du els temes a casa, saps? O que té moltes idees i és el qui tot el dia pensa, no? I fabrica, i escolta això, no sé què. I ara fa uns dies que estic super enganxat a un grup que, a més, ha fet el màster amb l'Ivan, aquest de Collapse, que és amb el qui hem fet el darrer disc, que es diuen Tenue.
0: Buah, brutal.
2: Tenue. I tenen un disc molt bo, que són 25 minuts seguits, que es diu Territorios. Aquest dia, si el podeu escoltar, és una bomba.
1: Tenue, Territorios, m'ho apunto.
2: Sí. Tenue.
0: És una mescla punk, screamo, metal, bueno, molt, molt loco.
1: Territorios.
0: I també són rurals, són de Galícia, d'un poble superpetitó, i es nota que estan...
2: I jo m'identifico mogollon amb es bateria, perquè el tio tira mogollon per divit, també. Saps? Té ritme aquest de bateria també que l'intercala amb ritmes que se poden semblar un poc a el que faig jo, però en plan super potent, saps?
1: Que guai.
2: I darrere me poses el disco aquest per fer feina i és com no penses en la feina, saps? Penses amb
1: el
2: musicón que foten, sí.
1: Vale. Juan, el tu?
0: Buah, jo això és una cosa que és super difícil, fa... Sí, sí, penso des de tota l'entrevista i... Però bueno, trob que diré Virgin Row a tota la discografia que tenen, que és un grup de França que ja tenen trajectòria, que és un poc que me van fer volar el cap quan es de vaig descobrir, me van fer entrar dins l'escrimo de ple i me van emular molt.
1: Val.
0: Virgin Row.
1: Molt bé. Després, una banda. Sastre, una banda.
2: Una banda que m'emoli molt? Bueno, clar, jo quan vam començar amb tot l'estil aquest a explorar, sempre com la banda de referència ha estat Russian Circles. A més, els he pogut veure en directe i flipes, quina posada... Són gent molt pro, que cuiden molt tots els detalls, graven un munt de loops en directe, el baixista toca un òrgan amb els peus a la vegada que toques baix, les bateries, una màquina, saps, fot uns tempos super raros, uns canvis, il·luminen, tenen uns jocs de llums molt guapos, és com la banda, un poc referència, saps?
0: Val. Jo diré els mateixos. És que és la Bíblia.
1: Bueno, molt bé, molt bé. Està bé. Ara un concert. Un concert, tant si heu actuat vosaltres o un concert que hagis anat a veure?
0: Jo Usura me volen el cap cada vegada que es veig en directe. Són molt, molt bons.
2: Jo, el darrer concert així que he vist, no és d'aquest estil, no té res a veure amb aquest estil, però a la vegada sí. El vaig veure aquest estiu en el claustre, una penya que es diuen Gilipo Jazz, que fan una mescla com de metal jazz, ¿vale? és una paranoia. Ells deien, hacemos metal però no molestamos a los vecinos. ¿Vale? Són uns putos cracks, o sigui, són gent que toquen, fa molts anys que toquen i també estan ficats dins del món de jazz, i a la vegada estan fent metal, perquè foten unes paranoies que flipes. I ara així, si tenc que dir un sense pensar gaire, me venen ells en el cap.
1: Val, molt bé, molt bé. I per acabar, una cançó. Juan, els vols dir tu? Una cançó?
0: Una cançó. Hòstia. Pues no sé què dir-te. Una cançó. Sastre, m'ajudes? Amb un Rocian me l'has fotuda.
2: Te l'he robat?
0: Me l'he robat antes.
2: Bueno, jo... Si,
0: Youngblood, no?
2: No. Tu pots dir Youngblood, de Rocian, també.
0: Vinga, va, jo dic Youngblood.
2: I jo diré Harper Lewis. Totes dues són de Rocian.
0: Estic molt enganxats de Rocian. De...
1: Youngblood i l'altre?
2: Harper Lewis. Harper Lewis, això m'amola molt com comença, perquè comença amb la bateria tota sola.
1: Molt bé.
0: Jo tinc un problema sempre, no sé si vos passa a vosaltres, de que tinc molt clares les cançons de molts de grups, però després a l'hora de dir els noms, soc flaquíssim. Ja. No, els noms de grups me'n record, però en les cançons, tio,
2: bueno, mira,
0: des de que hi ha Spotify, tio, i no... No sé, tio.
2: Jo diré un altre grup, vale? I així
0: com...
1: Desempatant.
2: Le Temps du Loop.
0: Ara.
2: Le Temps du Loop, que també els vaig veure en directe, a Varna, Rasmatàs. Anava a veure Siberia, que també són un altre grup que molen molt, que són de Varna. I de taloners hi havia Le Temps du Loop. I me van molar més els taloners,
1: que
2: els altres. Sí.
1: Val, molt bé.
2: Castanya, total.
1: Bueno, no sé si voleu afegir res més. Fornaris.
0: Res, gràcies per aquests espais. Que durin molts anys i es fa cultural grande.
1: Gràcies a vosaltres i com a repte me'n poso ara mateix que Fornaris heu de fer un concert guapo a un espai guapo a Menorca, Canyà, i que se censura aquesta, no sé com dir, no que sigui censura, sinó la limitació que ha estat espais i de cultura més, de música més oberta i no gens comercial, doncs, avancéssim us obre, que l'altres picau, duix molt de temps picant sí. Pedra, saps?
0: No, abans a València, l'any passat vam fer un projecte i tot per entregar Pedra Viva, vam si mos acceptaven la part aquesta més de
2: us
0: projectes.
2: Us vam presentar els concurs.
0: Sí, vam presentar els concurs, no vam ser acceptats, perquè segurament ho devíem redactar i el devíem fer el projecte molt bizarro, però bueno, que la idea d'aquell concert hi és i d'aquella posta en escena i tenim socis que estan molt motivats i que cada vegada que els veiem, bueno, n'Andrés per exemple, que és que posa les llums a Music Box, que està encegadíssim en que ho hem de fer, que hem de fer una... era fer el disc de tarot tot en directe, a partir d'unes projeccions, d'uns jocs de llums i una teatralització que està pendent, o sigui que bueno, t'ha de mos animar-ho a tornar a recuperar-ho de dins el disco dur.
2: Jo convidaria un poc a la gent que programa aquí a Menorca que té sales o espais on poder fer concerts que, no sé, que se tiri un poc a la piscina almenys una vegada per veure abans què passa.
0: Que siguin valents.
2: Perquè realment crec que hi ha una mica d'estigma o d'etiqueta, saps, amb tot el món aquest, tot aquest circuit, no, punk o així, i que a vegades fa un poc de rebuig a la gent, no? Però després, quan t'hi vas a un concert, te'n dones compte que hi ha molt bon rotllo, saps?
1: Hi ha molt bon rotllo.
2: I que la música realment transmet, no? Que és música que te mou internament, també.
1: Totalment. Bueno, agafem aquesta proposta, val? I si la fem arribar a bon port. Sastre, Juan.
2: Moltes gràcies.
1: Un milió de gràcies, val?
0: A vosaltres.
1: Salut i que vagi bé la gira i mos anem veient.
0: Sí. Gràcies.
1: Salut.
0: Gràcies.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026. Far.

0: Sobre acabar.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps i en el mes de març comença la primavera. La primavera comença amb l'equinoxi del 20 de març i acaba amb el solstici d'estiu just abans de Sant Joan. Durant aquesta estació es produeix un augment progressiu de les temperatures a més hores de llum i es despertar de plantes i animals. A diferència de la tardor, la primavera no és una estació especialment plujosa, amb prou important que plogui per tenir una bona anyada al camp. D'aquí el refrany a l'abril, cada gota val per mil, i és que l'aigua en aquesta època és molt preuada. Del contrari, la calor fa espigar antes d'hora els cultius. Les tortugues es desperten i comencen a trascar. Les ratapinyades surten dels seus refugis. Molts ocells es posen a criar i les granotes no aturen de cantar. Però allò que es fa més evident és la floració dels nostres camps i camins. Hi ha flors que són més primerenques, com per exemple la regelaga o la canya fèlera. D'altres, en canvi, són més tardanes, com ara el fonoll o la camarotja. Us deixam amb una cançó molt apropiada per a aquesta època, que inclou un bon repertori de plantes i flors. Fins a pròxima i a gaudir de la primavera.

0: En aquest capítol hem escoltat el concert número 1 en mi major, de la Primavera de Vivaldi, i Camí Florit, de Maria del Mar Bonet.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la. Som la mà si està furiosa.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de... Això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordocs, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com a en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare, com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més... també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com vaig ser ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Docfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: va ser molt complicat perquè jo tenia la idea del projecte abans de la pandèmia i clar, no comptava que hi és una pandèmia i que em complicaria l'accés en els hospitals i inclús a les embarassades, perquè elles també estan en un moment molt vulnerable, embarassada hi ha molt de risc, i clar, tot d'una que se va declarar l'estat d'alarma, pandèmia, va ser encara molt més complicat haver d'explicar que estic fent un projecte i que necessit la teva ajuda, necessit entrar en el teu parc, necessit fotografiar-lo i no només que aquestes fotografies quedaran entre tu i jo, sinó que aquestes fotografies han d'anar a un jurat, les veuran altres persones, les veuran els meus companys, i era bastant difícil explicar-ho.
1: M'ho imagino, no deu haver estat fàcil convèncer aquestes protagonistes, no?
0: No, per res, per res. De fet, igual vaig xerrar amb 10, 15, 20 dones embarassades que estaven a punt de donar a llum i només vaig poder aconseguir 4.
1: Jo m'havia imaginat al revés, com que en el moment de pandèmia vas pensar, ostres, que interessant la gent que ha de parir en aquesta situació tan estranya. Però pel que ens expliques va ser al revés, ja tenies el projecte en ment i la pandèmia va ser com... Tot i la pandèmia no vas renunciar a dur-ho a terme.
0: No, realment, clar, el tenia pensat abans i en el moment que arriba la pandèmia jo me planteig que enviar el projecte i bueno, per tema de terminis, el professorat de l'escola me varen avisar que si jo que enviava el projecte m'arriscava bastant a no arribar a data per presentar-lo. I jo tenia clar que el volia presentar el mateix any i vaig haver de seguir endavant, no hi va haver massa.
2: I llavors el projecte va... el fet que fos en pandèmia va fer que, de com tu t'havies pensat anteriorment o com es va dur a terme, havia canviat molt o te vas haver d'adaptar?
0: Sí, és a dir, va canviar i no va canviar. Va canviar per el fet de que jo tenia pensat fer molt més parts i tenia bastanta més varietat i en la pandèmia me vaig haver d'adaptar a la situació que hi havia i a les dones que podies tenir. Tant podia ser que en tingués dues, com tres, com quatre, com sis. I per terminis només em vaig poder tenir quatre. Que aquí no només era tenc quatre i faré aquest parts i ja està. Les de casa, les que varen parir a casa seva, va ser bastant més senzill perquè era ella, la comare i l'equip de metges. Però a l'hospital necessitava xerrar amb els departaments, amb bàsicament tot l'hospital perquè m'ho poguessin donar accés, ja que durant la pandèmia se va declarar que només hi podia haver un acompanyant durant el part. I per tant, haver de demanar que hi hagués una segona persona en el part, en pandèmia, m'havia de fer la PCR 24 hores abans d'entrar.
2: Vas fer moltes, Ida, no?
0: Sí.
1: I pagades per tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que no eren barates les PCRs en aquella època.
0: No, no, no. I clar, realment va ser molt complicat poder aconseguir de tenir el consentiment. Estava, no només era xerrant amb la persona que estava a punt de donar a llum, sinó que era també xerrar amb tot l'equip farmacèutic, inclús que me diguessin, vine a l'hospital, però fins un parell d'hores abans no sabrem si tu pots entrar. Per tant, era tot el risc d'estar en contacte contínuament, correus, cridades, tot.
2: Sí, com una incertesa constant, no?
0: Sí, sí, sí. No tenia res segur fins al darrer moment.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
2: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps. I a la primavera, els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdona a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marron més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit de Guerra, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

fordes des mànecs entrenaments milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia. De negre ni

vida sento en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Possible petit cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i me n'ha de xucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos doren sa

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarritik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant sa improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, que mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: I aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock, no us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Joanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

0: Bueno, abans de començar, benvinguts a Radio Far, Claude i Dan de Johnson Wu. Abans de res, who the fuck is Johnson Wu?
1: Hemos dicho ninguna palabrota.
0: Però és en anglès, no s'entenen. Who the is Johnson Wu?
2: Who is Johnson Wu?

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vin a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de la CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè que a meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC, i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, La roba estesa, de 2008.

cel blau passa roqueta ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de ciment.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Pues que encara és bo. Crec que és un dels bons que he fet. Però quan no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que, com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè els de la família m'estimaven i me deien res. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic pel que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, coses amb la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que he fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha obres fantàstiques també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, sobretot procura que el lector no de caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mora del Rei, La dama de Constantinoble, i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscòpia, que mateix 2025, sa novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos situa a través dels ulls de Nazora, una artista i professora de belles arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. Segons del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossers de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar mos, perquè a mig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.